0: Avui arrenca el quart i últim mandat de Joan Laporta com a president del Barça, 108 dies després d'haver guanyat les eleccions amb el 67,93% dels vots. Avui, 1 de juliol, pren possessió acompanyat dels seus companys de la nova junta directiva en un acte institucional que començarà en poc més de 20 minuts, que el seguirem en directe íntegre aquí al Què t'hi jugues. Marxem ja cap al Camp Nou, allà hi tenim l'Adrià Soldevila. Què tal, Solde? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Tot preparat ja perquè arrenqui aquest acte?
1: Sí, sí, tot preparat, tot preparat. Comença a 1:15, si va puntual a 1:15 començarà aquest acte de presa de possessió de Joan Laporta, en el que hi haurà diverses coses com vídeos, com un discurs, evidentment, del president que avui pren possessió, que ja ha firmat com a president. I veurem després si hi ha parlaments o no de Joan Laporta davant de la premsa. Estem situats en una sala annexa, nosaltres no estem dins l'Auditori 1899, que és on es fa aquest acte, però en aquesta sala hi ha un faristol i un, diguem-ne, una mena de cartella darrere d'aquest faristol que posa president del Futbol Club Barcelona. Per tant, hem preguntat què volia dir aquest faristol i si vindria aquí el president, i ens han dit dependrà de quan acabi l'acte, si li ve de gust fer-ho, doncs ho tenim preparat per fer-ho. Per tant, veurem si parla o no després Joan Laporta davant dels mitjans de comunicació. El que sí que sabem és que parlarà Joan Laporta, evidentment, i presentarà les línies mestres del seu quart mandat a la presidència del Barça.
0: De seguida entrarem en detall del que serà aquest quart mandat, com diu el Solde, de Joan Laporta. Quins reptes té per endavant el president? Hi haurà convidats de luxe, podem dir, no, Solde, a l'auditori?
1: Sí, a banda de l'expresident del Barça, Joan Gaspar, que sempre hi és a totes les festes d'aquí del club, doncs hi haurà els entrenadors dels equips professionals, evidentment excepte el bàsquet, perquè Xavi Pasqual ja no és entrenador del bàsquet. Hi haurà Javier Tebas, el president de la Lliga, que vindrà a aquest acte de presa de possessió de Joan Laporta. Vindrà també Joan Soteres, el president de la Federació Catalana de Futbol. També vindrà el president de l'Euroliga, Dejan Bodiroga, exjugador del Barça, excampió també de l'Euroliga amb el Barça. Representants de la família Gamper, responsables de nivell polític, responsables de la policia, representants de patrocinadors, representants també de Goldman Sachs i de l'IMAC, i els directors d'alguns mitjans de comunicació. Per tant, estarà ple aquest Auditori 1899.
0: Un Barça, Solde, que ja ha fet feina de bon matí, ha fet ja oficial la renovació del jugador Andreas Christensen.
1: Sí, Christensen renova fins al 2028, per tant amplia el seu vincle amb el Barça dues temporades més. Ja ho explica el Sique fa unes setmanes, que s'havia arribat a un acord amb Christensen amb una rebaixa salarial important, perquè no només perquè el Barça volia renovar-lo perquè el troba un jugador útil, sinó també perquè tenia un compromís amb ell després de la lesió que va patir, i també perquè el límit salarial de la Lliga doncs faci, diguem-ne, una rebaixeta i ajudi el Barça a aconseguir aquest 1-1 amb aquesta reducció d'aquest salari de Christensen.
0: Avui s'ha fet oficial Christensen, ahir a la tarda la sortida d'Ansu, com ja havies abans anunciat aquí al Què t'hi jugues, Solde.
1: Sí, s'havia de produir ahir, era l'últim dia abans de tancar l'exercici econòmic 2025-2026,

0: Joder. 6 mundiales, Messi y Cristiano, ¿eh?
1: Uf, una locura.
0: ¿Te ves?
2: Si me vas a preguntarme si me ves a mí, no me ve a mí.
0: No te ves ni de coña, ¿no? Bueno, seguramente no, ellos tampoco se verían, ¿eh? Seguramente ellos tampoco se verían.
2: No he calculado tampoco, pero creo que tampoco me da... No sé si me da tiempo. Tendría que estar con la misma edad que ellos, ¿no?
0: Sí,
2: no me veo.
0: Eso es. No, con 40 como que no te cuadra, ¿no?
2: Sí, 40 no, la verdad que no.
3: Aquesta t'ha agradat, Jordi, aquesta resposta. No,
4: home, és que m'encanta la Min, com una persona tan jove pot tenir les idees tan clares i dir-les d'aquesta manera tan desinvolta.
3: Tindria 38, estaria dels 38 als 39, la Min, si de veritat arribés aquests 6 mundials que estan disputant ja Leo Messi i Cristiano Ronaldo, però és que ell mateix, la Min, mirant enrere, recorda que en el darrer mundial, ara fa 4 anys, el 2022, a Qatar, l'estava seguint, aquest gran esdeveniment del futbol, a través de l'iPad a classe.
2: Yo creo que lo típico que por la noche la gente se pone así nostálgica, pues miro mi galería de fotos y veo fotos con mi madre yendo a entrenar cuando jugaba la torreta. Con mi padre, con mis amigos, cuando me llevaban en tren mis amigos. Entonces, yo creo a toda mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi primo Moja, a mi amigo Soja, a todos. Todos me han ayudado mucho y por eso lo comparto con todos ahora que estoy aquí.
0: ¿Y eso lo ves muy a menudo, esas fotos en tu galería? Por ejemplo, ahora estos días, ¿las has visto?
2: Sí, mucho, mucho, por las noches. Y se las envío, me envían ellos fotos y disfrutamos mucho de esos momentos.
0: ¿Y eso qué te supone? ¿Una sensación de estar bien contigo mismo? ¿Una motivación extra también?
2: Sí, una motivación. O sea, tengo que darlo todo sí o sí. Hace lo que he dicho, en el anterior mundial he visto una foto de que en el anterior mundial estaba en clase yo con el iPad viendo partido España-Costa Rica. Entonces, ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero ganarlo y voy a hacer el máximo por hacerlo.
3: Ara és una estrella mundial, Lamine Yamal, un dels jugadors més coneguts i famosos del Mundial, i es nota al carrer, hem vist imatges de com Lamine, quan surt, quan té un dia lliure, doncs la gent el persegueix, el demanen fotos i autògrafs, i com ho gestiona aquesta fama a Lamine?
2: A ver, depende. Si es el primer día que llevo en Chattanooga, pues digo, bueno, me va a parar, son niños, como yo era niño, pero muchas veces ya es la misma gente, entonces, pues digo... no me molestéis, por favor, venga a ver a mi hermano un rato, me quiero ir tranquilamente al hotel, son los mismos niños, pero bueno, lo entiendo.
0: Ya, sí, pero es difícil eso, ¿no? Hay que saber gestionarlo, ¿no?
2: Sí, sobre todo no frustrarte, no pensar, pero ¿por qué me siguen a mí? No sé qué, al final sé quién soy y sé que es normal, son niños pequeños, intento pararme siempre, si ya me he parado dos veces, pues no me va a parar la tercera, voy a caminar.
0: Claro,
2: esto.
0: Claro, ya.
2: Pero no enfadarme sobre todo, ojalá pagaría mucho dinero. Podría tomar algo al centro sin que nadie, o sea, que me puedan ver, pero que no sepan que soy yo. O sea, me encantaría.
0: O sea, te encantaría hacer un hat-trick contra Austria, meternos en octavos de final, pero que saliese del estadio y nadie te dijese Lamin.
2: Y irme al bar de al lado y estar con mi familia tomando algo, me encantaría.
0: Es el precio de la fama, ¿no?
2: Sí, no me quejo, o sea, las dos vidas también.
3: No es queixa del preu de la fama a Lamine Yamal, no vol transmetre llàstima, tot el contrari, perquè, per exemple, remarca que la vida dels seus pares ha estat molt més difícil que la que està vivint ell.
2: Yo pienso siempre que, o sea, no me ponga a mí como la presión de es fácil lo que estás viviendo, no sé qué. Yo pienso que hay gente que ha sufrido más, mi madre me tuvo con 16 años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa, entonces eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos.
3: Un Lamine Yamal que toca de peus a terra i que explica també el seu canvi personal, com ha canviat, com ha crescut Lamine respecte a l'Eurocopa d'Alemanya de fa dos estius.
2: Es que era muy pequeño, muy, muy pequeño, no sabía lo que venía, no sabía dónde estaban, lo que pasaba, no era consciente de nada. Entonces ahora sí, ya me doy cuenta de todo, poco a poco me voy haciendo más hombre. Y nada, pero son etapas, o sea, esa etapa era muy feliz en esa etapa, no pensaba en nada, o sea, era como un niño que estaba jugando una Eurocopa, pero pensando que estaba jugando en un parque. Ahora soy consciente de que cómo son las cosas, pero igualmente sigo conservando esa ilusión de solo jugar a fútbol, de no tener presión y de disfrutar.
5: Ha canviat molt de la primera entrevista que va fer a la ràdio fa dos anys, va ser al Larguero en plena Eurocopa, ara l'escoltem una versió molt més madura.
3: Molt més reposada, una versió de Lamine Yamal on parla de tot, també de temes d'actualitat més incòmodes, com és els crits racistes que va patir a l'amistós contra Egipte a l'RCD Stadium fa uns mesos aquí a Barcelona, i Lamine Yamal tampoc es mossega gens la llengua quan ha de parlar del que va viure.
6: Cuando elegiste España en vez de Marruecos,
1: y has mirado hacia atrás y viste una... Lo vimos todos en el campo del Español, el partido frente a Egipto. ¿Qué pensaste ese día?
2: No, yo creo que no tiene nada que ver. Al final los cánticos eran contra los musulmanes, no contra los marroquíes. Entonces, yo creo que a todos los senegaleses que sean musulmanes, a los españoles que sean musulmanes, les habría molestado. No creo que tenga nada que ver con la decisión, pero sí, la pregunta es si me arrepiento de... No, o sea, estoy con España, me veo favorito a ganar el Mundial. Yo elegí España, podría haberme ido con las dos y seguiría eligiendo España.
0: ¿Qué sentiste? Le decías a Lamine.
2: Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero bueno, ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
3: Reflexió molt potent sobre aquests fets que va viure Lamine Yamal i un dels grans temes de mercat de fitxatges d'aquest estiu, una resposta que agradarà molt als culers i segurament enfadarà o posarà una mica nerviosa als matalassers. Li agradaria a Lamine Yamal jugar la pròxima temporada al Barça amb Julián Álvarez?
6: En Barcelona, uno de los culebrones del verano, yo sé que aquí estamos todos ajenos a esto, pero es Julián Álvarez. ¿Te gustaría jugar con Julián Álvarez en el Barça?
2: Ahora mismo la verdad que no pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene le recibiremos con las manos abiertas, viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
5: Es mulla i molt Lamine Yamal, missatge directe cap a Julián Álvarez, però Jordi, què important és, l'escoltàvem parlar del que va passar a l'RCD Stadium, d'aquests crits racistes que van rebre la selecció del Marroc, i què important és, Jordi, sentir a un personatge com Lamine Yamal, una icona com ell, mullar-se d'aquesta manera i amb aquest missatge tan potent, no?
4: I tan jove, no? A mi em faria tanta vergonya ser oient ara mateix del que t'hi jugues i haver participat en aquells càntics tan deplorables, tan repugnants, tan racistes, i escoltar de la boca de Lamine que no s'adonen del que canten, que no s'adonen del que canten, que no en són conscients i que han tingut una educació clarament deficient, perquè cantar això vol dir que tens una educació molt deficient, que jo m'hi pensaria dues vegades. Que t'hagi d'explicar, Lamine, que no s'adonen del que estan cantant. En fi, jo crec que Lamine l'haguéssim estat escoltant una hora, sincerament. Una hora. Perquè, a més, això de la pressió també és molt brutal, eh? Pressió. Escolti, pressió és el que van patir els meus pares, el meu pare recollint coses al carrer, la meva mare amb una maternitat tan jove, i després ell diu, escolti, pressió, però si el Mundial comença ara, què m'esteu dient, que sóc el líder, que jo he de portar l'equip a les espatlles? Jo surto d'una lesió, ho ha dit, surto d'una lesió. El primer partit contra Cap Verd, la pilota em semblava una canica, que també m'ha semblat molt espectacular, perquè canica és una cosa del Saissó, però no de la Min. Les caniques, una altra, sí, però...
5: No crec que hi hagi jugat, no?
4: La canica és una cosa... Però, en fi, jo trobo que tot el que diu... Escolta una cosa, tot el que diu la Min té intenció, ho trobo espectacular.
5: Per cert, que esmena que no va ser el partit contra Marroc, era Espanya contra Egipte a l'RCD Stadium ara fa uns mesos. 12 i 24 a Catalunya, 13 i 24 a Los Angeles. Santi Ovalle, bon dia, bona matinada per tu.
7: Què tal, Helena? Bon dia, bona nit, ja no sé ni en quin món vist.
5: T'agraïm, Santi, especialment avui que estiguis en directe al que t'hi jugues. Crec que acabes d'arribar a Los Angeles, a Long Beach. Era un dia important, vas poder entrevistar Lamine Yamal, volia ser avui al que t'hi jugues per explicar-nos-el. Com ho vas veure, Santi?
7: No tots els dies s'està 20 minuts amb Lamine Yamal. Vaig veure una persona que domina l'escena a les mil meravelles amb la seva edat. Una persona educada, una persona que té moltíssima consciència del que diu i que diu la veritat en tot moment, que a mi és una de les coses que, en un món acostumats als tòpics més absoluts dels futbolistes, Lamine Yamal diu la veritat, peti qui peti i agradi qui agradi, i ho fa amb una naturalitat que a mi em sorprèn molt. No té cap mena de problema en dir que Espanya és favorita al Mundial, que seria un fracàs absolut marxar a casa contra Àustria, que si pogués pagaria molts diners per poder anar al bar del costat del camp a fer un bocat amb la seva família, però que entén que això ja no ho pot fer per la fama i que compra el preu de la fama perquè li agrada la seva vida. Em va semblar una entrevista sincera, em va semblar una entrevista on ell es va obrir bastant, també amb la seva infància, amb com havia viscut quan era un nen i tots els problemes que van tenir econòmics la seva família. No sé, un gran moment de ràdio amb Lamine Yamal, la veritat.
5: És que, Santi, els que coneixeu a Lamine Yamal us ho havíeu dit, que és un noi, no, de molta, amb les idees molt clares, però escoltar-lo ahir, quan tothom està dient que no es pot carregar el pes de la selecció en un nen sobre 18 anys i ell fa aquesta demostració de personalitat, lideratge i força mental, és brutal.
7: Va dir que fins ara el Mundial per ell no havia començat, que no li agraden les fases de grups, que s'han de jugar, sí, però que el Mundial per ell i per tothom comença ara. Va explicar que si Espanya li posa una mica més d'intensitat i es posa amb aquella finor que té en el joc i que hem vist a la fase de classificació al Mundial, que som imparables, això va dir Lamine Yamal. I jo vaig veure un futbolista que aixecava l'ànim decaigut que hi ha després de dos mals partits de la selecció espanyola. Un jugador que assumeix, com tu dius, el pes, la responsabilitat de l'equip, que sap que és l'estrella i que actua com a tal, i veurem fins on arriba Espanya, però després d'escoltar Lamine Yamal queda clar que com a mínim ell té la idea de que aquesta selecció ha d'anar creixent i que estarà a les instàncies finals del Mundial.
5: Deies que Lamine no és un noi de respostes protocolàries, que es mulla, ho va fer també amb Julián Álvarez, el que li va obrir les portes del Barça.
7: Sí, va dir que vingués al millor club, amb els millors companys, amb els millors jugadors i a la millor ciutat del món. Va ser claríssim sobre si li agradaria o no jugar amb Julián Álvarez. I, home, és veritat que està en una altra cosa, Lamine Yamal, que està jugant un Mundial i que el tema Julián li agafa una mica lluny, però li va faltar obrir-li les portes de la Sagrada Família a Julián de cara que vingui a Barcelona.
5: Això t'anava a dir, Santi, que si tenia pocs dubtes Julián amb aquesta declaració de Lamine, potser se li esvaeixen tots.
7: Una maldat, gent del club, comentant l'entrevista, després de fer-la i de que s'emetés, deia: a veure si l'Atlético de Madrid ara denuncia a Lamine Yamal i no només a nosaltres, després d'aquesta declaració.
5: Ai, en fi. Santi, això és el que vam veure. La podeu recuperar, si voleu, aquesta entrevista a les xarxes socials de la Cadena SER, també a la pàgina web del Larguero, de Carrusel, també del Que t'hi jugues. Explica'ns alguna cosa que nosaltres no poguéssim veure d'aquesta entrevista, tu que vas tenir el privilegi de ser amb ell.
7: Doncs mira, tal com va entrar amb el look de futbolista d'ara, unes xancletes amb mitjons blancs
5: genoll,
7: després
5: no?
7: d'entrenar, sí, amb la seva roba d'entrenament, amb la seva cadena que parlàvem l'altre dia amb la M i amb la S, de Moja i Soja, i em va cridar una mica l'atenció, perquè clar, se'l va posar expressament perquè el veiéssim i per fer l'entrevista amb ell, portava un Rolex Daytona cronògraf d'or i diamants.
5: Enlluernava.
7: Sí, a la mà esquerra, valorat en 130.000 euros.
5: Mare
7: Segurament
5: meva.
7: No és el més car que té, però va entrar amb aquell Rolex que gairebé lluïa més que els brackets que encara porta la Lamine Yamal.
5: Enlluernava, sí, a aquest rellotge de 130.000 euros que es va posar a la Lamine Yamal per fer aquesta entrevista al Larguero. Santi Ovalle, moltes gràcies per haver-nos dedicat uns minuts al Que t'hi jugues a la teva matinada. Et deixem descansar i demà parlem en la prèvia d'aquest partit importantíssim. Comença l'hora de la veritat per la selecció espanyola al Mundial.
7: Espanya el que farà avui és una zona mixta amb un parell tres de jugadors. Ho farà a un camp d'entrenament al costat de Long Beach, que és on s'està quedant des d'avui la selecció espanyola després d'abandonar Chattanooga. I després, a la nit, en hora de Larguero, escoltarem Luis de la Fuente des de ja l'estadi on jugarà Espanya als 16ers de final, al SoFi Stadium de Los Angeles, un dels més moderns, un dels més macos d'aquests estadis americans que estem visitant. I just després parlarà Ralf Rangnick, que recordem és l'home que va aconsellar Joan Laporta que portés Hansi Flick al Barça, i també l'exfutbolista del Madrid, David Alaba. Tots dos, roda de premsa, que escoltarem demà el Que t'hi jugues, juntament amb la de Luis de la Fuente.
5: Demà ho escoltarem aquí el Que t'hi jugues, com diu el Santi. Santi, porta't bé en la teva primera nit a Los Angeles.
7: Fins ara, que vagi bé.
5: Por em fa, el que pugui fer el Santi aquests dies per Los Angeles. Qui crec que està més tranquil a Dallas és el Lluís Flaquer. Flaqui, bon dia. Què et va semblar a tu aquest Lamine tan directe i tan sincer?
8: Hola, Elena, doncs l'entrevista d'ahir al Larguero ens serveix per conèixer una mica més el Lamine persona i veure com està vivint aquests dies de concentració als Estats Units. Diu que veu tots els partits del Mundial, que està aprenent a com es torna d'una lesió. L'estressa la fama i pagaria per deixar de ser famós almenys una tarda per poder sopar tranquil sense fans al voltant. Li agafa la nostàlgia quan pensa en els orígens. Abans d'anar a dormir, diu que mira fotografies de quan jugava a la torreta. Mola que Lamine no oblidi d'on ve. Sempre he defensat que el gest del 3-0-4 hauria de ser innegociable en la celebració dels seus gols. L'entrevista del Larguero ens permet entrar en la intimitat de Lamine. És cert que s'ha fet gran, eh? Ja no és el nen que va guanyar l'Eurocopa, ja no és l'adolescent que es va posar el Barça a la motxilla. Això sí, a mi personalment hi ha un assumpte que em continua flipant del 10, i és com gestiona la pressió. Si ja fa un temps va dir que aquesta era una excusa, ahir el Larguero va tornar-la a refusar com a argument per explicar o justificar les coses. Jo necessito ser feliç, no tenir res al cap. Aquest és el seu leitmotiv quan juga a futbol. Ser feliç, com ho era la torreta, com ho segueix sent el Barça, com ho vol ser en aquest Mundial. A diferència de Messi, diu que no es veu jugant 6 Mundials. Vés a saber, potser segueix sent feliç i als seus 38 anys seguirà fent de les seves. Això ja arribarà. Ara en té 18, però ningú ho diria. Ah, i que el Barça i Barcelona li donin les gràcies per la promoció feta. Preguntat per Julián, respon que ha de venir, si vol, al millor club del món i a la millor ciutat possible. L'entrevista humanitza Lamine i ens porta allò que Guardiola ja deia de Messi. Envoltem-lo bé i que sigui feliç. Si jugant a l'elit se sent com a la torreta, tindrem ja mal per estona.
5: Doncs gràcies, Flaqui, que sigui feliç. Ja ho dius bé, ja, Lamine Yamal, que li anirà bé al Barça, li anirà també bé a la selecció espanyola. Encara no ha començat l'acte de possessió del president Joan Laporta al Camp Nou, així que nosaltres repassem les notícies més destacades del dia i de seguida tornem al Camp Nou.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
5: Amb el Martí Juncà. Què tal, Martí? Bon dia.
10: Bon dia, Elena.
5: Avui al Mundial, jornada sense grans sorpreses aquesta matinada. Noruega, França i Mèxic passen a vuitens.
10: Un gol de Haaland a les acaballes del partit va donar la victòria als nòrdics contra Costa d'Ivori i s'enfrontarà a Brasil. Ståle Solbakken, seleccionador noruec, al vestuari després del partit.
11: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
10: Ja el sentiu, esperen a Ancelotti. A les 9, França va guanyar a Suècia amb doblet d'Mbappé, que superava Klose i es converteix en el segon màxim golejador de la història dels Mundials, però diu que no es fixa en els rècords.
12: Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un Mundial para un país y mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad. O yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
10: Mèxic passa de ronda i continua sense encaixar cap gol. Javier Aguirre deia, però, que li faltava una cosa.
13: Un whisky cortito con hielo, un lagavulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó.
5: Ens ha reeditat el tall, de fa uns quants anys. Es
3: que busca la felicitat on vol.
10: Sí. I pel que fa a la selecció espanyola, nou fitxatge d'un jugador del combinat durant el Mundial, Alejandro Grimaldo, fitxa per l'Atlètic de Madrid, que volia tornar a Espanya.
14: Mi objetivo era volver a España. Mi primer deseo era ir al Atlético. He estado muy feliz en Alemania, pero como siempre he dicho, mi sueño era volver a España. Mi sueño era jugar en la Liga y hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en Atlético de Madrid.
10: Aquesta matinada també hem vist com Ronald Koeman dimitia com a seleccionador holandès. Avui al vespre i a la nit, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal i Estats Units, Bòsnia.
5: Ja coneixem el calendari de la Lliga i tindrem derbi per encetar el 2027.
10: Espanyol-Barça a la jornada 18 i el 3 de gener i Barça-Espanyol a la 32ena. Un Espanyol, per cert, que acaba d'anunciar que traspassa Hugo Pérez al Torrense, equip de la segona divisió portuguesa, però que jugarà Europa League al guanyar la Copa de Portugal. Tornem al calendari perquè el Barça començarà la Lliga a casa contra l'Atlètic Club i la tancaran a fora contra el Getafe. Els clàssics seran a la jornada 10 al Camp Nou i a la 35 al Bernabéu. L'Espanyol obrirà i acabarà la Lliga a casa contra el Llevant i l'Alavés respectivament. A segona, el Girona començarà contra el Leganés a Montilivi i el Sabadell, que acaba d'anunciar el fitxatge de l'Ain Ribeiro, debutarà al Molinón contra l'Sporting.
5: Negreira i Joan Gaspar apareixen a la llista de morosos d'Hisenda.
10: Sí, perquè per sortir en aquesta llista has de deure almenys 600.000 euros. Gaspar quasi suma 1 milió de deute i Negreira el supera en aquest llistat. També hi apareix Arda Turan, que deu uns 1,2 milions d'euros.
5: Es confirmen les sortides al Barça de bàsquet.
10: 5 noms de cop. Thomas Satoransky, Willy Hernán Gómez, Miles Norris, Miles Cale i Juani Marcos. Un apunt per tancar de motos perquè Jorge Martín deixa Aprilia i fitxa per Yamaha.
9: El quiosc del Marcos.
5: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
15: Hola, buenos días, Elena. Ronald Koeman renuncia a su puesto como seleccionador nacional de los Países Bajos. Me duele que mi etapa haya terminado así. Así abre hoy The Telegraph, el diario neerlandés, su página web, en la que informa del comunicado que ha emitido el ya ex seleccionador, poniendo punto y final a su etapa como técnico. Lo deja por la tanda de penaltis perdida ante Marruecos, pero lo deja sobre todo por algo más trascendente. El fútbol, cuenta Koeman, ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas con todo tu corazón está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Martina, a pesar de su propia enfermedad, me ha apoyado y animado cada día para que terminara mi trabajo como seleccionador nacional. Eso demuestra una fortaleza increíble. Le estoy profundamente agradecido por ello, más de lo que jamás podré expresar con palabras, ha escrito Koeman en su cuenta de Instagram, donde anunció esta madrugada su renuncia a la selección.
16: I parlem d'aquest ciclista, ahir ho comentàvem, Luigi Malabroca. S'entrenava per ser últim. En aquella Itàlia de la postguerra costava molt guanyar diners i aleshores el Giro d'Itàlia premiava l'últim que portava el mallot negre. A més, els aficionats a l'últim classificat sempre els hi donaven regals. En els giros del 46 i 47, Malabroca va ser últim després d'amagar-se, de parar-se a menjar, de simular caigudes i de simular avaries o punxades, sempre controlant no arribar fora de control. El Giro no el va convidar l'any 48, però la pressió popular va fer que participés al 49, però es va trobar amb la competència d'un altre ciclista que també volia ser últim, Sante Carolo. La lluita per cada últim va ser espectacular. Un s'amagava en obres o sota unes de cases, l'altre utilitzava una bicicleta destartalada. Va arribar l'última etapa i Luigi Malabroca es va passar de llest. Es va parar a dinar i fer el cafè i va arribar dues hores i mitja més tard que el penúltim. Fora de control, va ser expulsat del Giro. Carolo va ser declarat últim i malla negra. Malabroca va dir una de les frases que recorda més en el món del ciclisme. Un pagès, veient que estava amagat en un pou, li va preguntar: «Vostè què fa aquí?» I Luigi, impertèrrit, va contestar: «Corrent al Giro d'Itàlia». Sensacional.
5: Tothom vol ser el primer i Malabroca doncs ho tenia clar.
9: Què t'hi jugues?
5: 12:38, tornem cap al Camp Nou perquè Solde a l'Auditori. Ara ja sí, sembla que està tot preparat perquè arrenqui aquest acte institucional per la presa de possessió de Joan Laporta.
17: Sí, sí, sí, és a punt de començar aquest acte. De fet, ja Laporta ja s'ha assegut, tothom assegut, pendents d'aquesta presa de possessió del president de Barça, que ja s'emociona, no ha ni començat l'acte i ja s'està emocionant Joan Laporta, que té al seu costat, a l'esquerra, Rafa Juste, i a la dreta, Javier Tebas, el president de la Lliga. Trigarem a sentir Laporta, en principi, trigarem a sentir Laporta, perquè primer hi haurà una mestra de cerimònies, que és Georgina Ferri, després hi haurà un parell de vídeos, hi haurà la lectura de l'acte oficial per part del secretari Josep Cubells, la valoració del mandat per part de Rafa Juste, i després sí que sentirem el president Joan Laporta. Ara mateix comença aquesta obertura de l'acte institucional amb la mestra de cerimònies, Georgina Ferri.
5: La periodista, companya, directora general de BTV, com diu el Solde, serà la mestra de cerimònies d'aquest acte. Ramon Besa, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
5: Gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui, que ens vestim de gala, pràcticament, per aquesta presa de possessió de Joan Laporta. I curiosa aquesta imatge, Jordi, Ramon, amb la que comença l'acte, amb Javier Tebas assegut al costat de Joan Laporta. Ja s'havia oficialitzat aquesta reconciliació, però com canvien els temps?
4: Al final són dos personatges autèntics. I al final jo crec que tenen i mantenen una bona relació. Entre altres coses perquè Javier Tebas ha vist com, per exemple, Laporta ha baixat del barco de la Superliga i ha deixat sol a Florentino. Per tant, aquest, diguem-ne, que és un actiu important des del punt de vista de Tebas en relació a Laporta. I d'altra banda, tota aquesta qüestió de les palanques, de palanques n'hem vist de tots colors. Però n'hem vist alguna que en lloc de quatre potes en tenia tres i alguna de corcada, i poc o molt aquesta qüestió de les palanques ha anat servint per fer ressuscitar l'equip esportivament. I aquí Tebas s'ha d'admetre que aquestes palanques, a vegades defectuoses, d'entrada les ha donat per bones, s'hi ha convingut, ha hagut de corregir, però diguem-ne que tots dos, jo crec que tots dos s'han entès a l'hora de procurar aquesta resurrecció esportiva i econòmica del Barça.
18: Estem en el concepte aquest defensar el Barça, no?, que diu ell. Aleshores, la defensa del Barça el va portar, fins i tot, recordo la presentació del llibre que va fer de l'última campanya electoral, que diu, de vegades ens hem hagut de ficar al llit amb l'enemic per haver de defensar el Barça. Vol dir que, aleshores, aquest enemic o la gent que un cop els tens a favor i els altres en contra, de vegades han variat. I ella, més que si ho havia fet, en alguna ocasió havia estat per necessitat, que seria el que va passar a la imatge del 2021, quan justament ell també va aparèixer amb Tebas i va aparèixer amb altres persones influents en un dinar, en el que semblava que Messi renovava i que tot continuava, i després va acabar amb un dinar al Botafumeiro amb una foto a favor de la Superliga. Vull dir que hi ha un nou mandat, hi ha uns nous aliats, que a mi em semblen més naturals, que el Barça sigui més aliat amb la Lliga, i diria que amb la UEFA, que no pas amb la Superliga, i el Florentino em sembla més natural, no sé si més escaient o el que sigui, per més interessos que tinguin els clubs comuns, com es va vendre en el moment que eren aliats, i també, d'alguna manera, el que més em sorprèn, o d'alguna manera he trobat, com ho diria, no sé, festiu, aquesta solemnitat de la presa de possessió. Sembla que sigui un president que acaba d'arribar. És a dir, estem en el quart mandat de la porta i de cop i volta
5: la societat, no?
18: Ell ha marcat molt els timings dels diferents mandats que ha tingut. Pensem que si ell ha estat el president que ha acabat, és l'únic des de la democràcia, el 78, des que hi ha el sufragi, que ha acabat el seu mandat. Els altres no han acabat cap. Per tant, el repte que deu tenir és els 17 anys aquests, que seran 5 menys que Núñez. Núñez va ser el 22. I, per tant, estem encara amb un món que des de l'any 78 amb Núñez fins ara ha girat al voltant de dues grans personalitats, de Núñez i de Laporta, no? I en aquest sentit, ell es va reinventant, té cintura, sap com caure bé, i tens la sensació de que la gent el mira més, si fa bona cara, fa, no sé si pesa més o pesa menys, totes aquestes coses, perquè en el fons tu saps que ell, en la incertesa, es mou molt bé. I, per tant, la gent jo crec que ja s'ha encomanat a la figura de Laporta i dir, bueno, ja veurem què passa aquest any.
4: Home, realment, Helena, el percentatge que tu remarcaves en començar, aquest 68% dels vots, és un percentatge de suport molt elevat. Víctor Font no va arribar al 30%. És un percentatge de suport molt elevat. I, d'alguna forma, jo crec que el missatge que trasllada la gent del Barça a Laporta és, escolta'm, volem veure guanyar el Barça a casa seva i amb la nostra gent. El volen veure guanyar a casa seva i amb la seva gent. I aquest és el mandat de Laporta. L'expectativa que té Laporta ara és, en efecte, a complir amb aquest mandat que li diu el soci. Volem tornar a casa, guanyar a casa i amb la nostra gent. Per tant, has de mantenir l'equip. No només has de mantenir l'equip, sinó que has de fer el pas que et garanteixi poder saltar la Champions, és a dir, Julián. Dos, l'estadi el volem veure acabat, volem tornar a casa i volem guanyar partits. I aquest és el mandat que Laporta té per davant i l'expectativa que haurà de satisfer.
18: Bueno, això és el que va demanar Frick també per renovar, no? Per dir, jo vull renovo perquè vull veure l'estadi acabat i el Barça campió d'Europa. L'estadi acabat, tot i que les obres són feixugues, ja sabem què passa, em sembla més possible en aquest moment o menys possible que no pas la Champions. La Champions jo crec que serà molt complicada, però no s'ha de perdre la perspectiva de ni la il·lusió ni l'ambició, que crec que una mica és el missatge del barcelonisme, de dir, només hem de veure com s'està espavilant el Madrid, els fitxatges que està fent, com està tirant la casa per la finestra, per dir, hem d'intentar poder-los encalçar, perquè si ens foten 3 anys més sense res, això serà insuportable.
5: Ara el Jordi parlava del Camp Nou, d'aquesta ansiada Champions. Quins són per vosaltres els grans reptes d'aquest nou i últim mandat de Joan Laporta?
18: Bueno, si fem cas d'algunes de les decisions o de les algunes promeses que s'han fet, és trobar una estabilitat que ara a la gent li costa. És a dir, crec que d'alguna manera el repte per la gent que pugui ser crítica amb Laporta seria deixar un club molt sanejat, un club amb una situació esportiva, econòmica i social bona, i de dir, aquí és la meva obra, no? Perquè la supervivència l'ha superada, és a dir, ha salvat... Recordem que Laporta ha estat un president que ha salvat el club de dos mandats que venia d'un estat gairebé de trencament, de runes, no? Que era el del Gaspar i després el del Bartomeu, per més que cadascú tingui els motius que tenia. Aleshores, jo crec que el repte és aquest, al marge que posar totes les bases perquè competitivament l'equip pugui arribar a la Champions, però això no és una cosa que només depengui d'ell, fer que l'estadi estigui acabat, com és el que es demana, i després dir que tot aquest deute que encara va rondant i tot això que la gent parla molt de Goldman Sachs i parla molt de l'IMAC i tot això, doncs aquests fenòmens que en la nostra carpeta, això d'aquestes que té el company Martí, que és que allò que dius carpeta de Camp Nou, carpeta de l'IMAC, carpeta de Goldman Sachs, carpeta d'això liquidat i que tinguéssim una certa normalitat. Ara, jo crec que amb Laporta això és difícil perquè ell el que li agrada és la dinàmica, la marxa, i aleshores veurem com s'ho fa. Però sí que podria ser això una estabilitat econòmica, social i esportiva.
17: Jo crec que el primer mandat, és a dir, seria el tercer, però el primer d'aquests dos consecutius actuals, que és el del 2021 fins al 2026, era, et diria, crec, molt més complicat que el d'ara. És a dir, Laporta havia de remuntar un club econòmicament que estava absolutament destrossat i havia de remuntar dues coses més molt importants pel barcelonisme i que no s'havien complert durant els últims anys, que era fer un equip totalment competitiu partint d'un equip que no ho era gens, que no ho era gens i que pintava molt malament, i engegar la construcció del Camp Nou, que s'havia planificat durant molts anys però que no s'havia pogut encara executar. Llavors, Laporta jo crec que guanya les eleccions precisament perquè tira endavant tot això. És veritat que li va costar els primers anys, perquè no era fàcil remuntar-ho, no era fàcil remuntar econòmicament el club, esportivament el club i engegar l'espai Barça, o la construcció del Camp Nou, i al final ho ha acabat fent. Al final ho ha acabat fent i jo crec que això és el que el soci ha vist palpable de la seva gestió. Hi ha moltes altres coses que es poden discutir, però les més palpables i les que més importen al soci són que l'equip guanyi, que l'equip il·lusioni, que l'entrenador il·lusioni i que l'estadi s'estigui construint i es vegi com s'està construint. Per tant, són les coses palpables que ha fet Joan Laporta, que ara el que ha de fer és acabar-ho. El que ha de fer Joan Laporta és acabar-ho. Era molt difícil construir-ho de zero i ara s'ha d'acabar.
5: S'haurà d'acabar, diu el Solde, serà el mandat en el que s'acabaran les obres del Camp Nou, i el Xavi Saïssó està aquí a la taula i ara m'estava apuntant. Sí. I també atacar el projecte del nou Palau.
16: Doncs sí, jo crec que Laporta té aquest objectiu d'almenys, si no acabar-lo, si deixar-lo ben encarat ja, el que és el nou Palau Blaugrana, del qual venim parlant des del 2016, que es va fer l'acte, no? Aquell que es va fer aleshores. Jo crec que en la part aquesta té el fet aquest de fer el nou Palau, i d'altra banda, doncs, reestructurar les seccions professionals, perquè, per exemple, en el bàsquet fa 3 anys que el Barça no guanya cap títol, no? Aleshores, les seccions professionals, sobretot la del bàsquet, ha de fer una revolució i ha de tornar perquè a fer unes seccions que siguin, doncs, com deia el Núñez, triomfants i que guanyin títols, no?
5: A veure, digues, Ramon, perdó.
18: No, i ara només faltaria. En el sentit del que diu el Xavi, que ell és home de Palau, jo sí que he detectat, o m'ha semblat, i em corregirà, que malgrat l'adversitat, els jugadors de les seccions, o la majoria, són molt culers. Això està passant també amb l'equip de futbol. De vegades tu tenies la sensació de que hi havia molts jugadors fitxats i que anaven amb nòmines. Potser és una mica el que ha passat també amb el bàsquet. Però tu veus el desig de l'equip de futbol sala, tu veus el desig de l'equip d'handbol, tu veus el desig de l'equip femení. No ens oblidem que forma part de les seccions, encara no forma part de l'estructura del futbol, que jo crec que també seria una altra de les qüestions a debatre, perquè el futbol femení, perquè el futbol base, perquè el primer equip no tenen tot el mateix paraigües, doncs una mica és que sí que els futbolistes, ha passat amb els nanos de la Masia també, s'ha radicalitzat molt el sentiment de que els que juguen senten la samarreta. No sé en quin tant per cent, però tinc aquesta sensació, no? Allò de dir, el Palau, per exemple, els Dracs, tots aquests vincles que tenen de culer, crec que això és un bon índice perquè el president i la junta directiva prengui nota de l'esforç que estan fent. Evidentment, són pagats i ben pagats, però no tant, tenen altres ofertes, perquè en clubs que tenen un poder adquisitiu que no necessàriament es dediquen al futbol i que tenen ofertes molt més bones que dels que tenen el Barça.
5: Té deures la porta per endavant amb moltes de les seccions, ja ho escolteu, però Solde, hi ha Josep Cubells, el secretari de la Junta, ja al faristol.
17: Sí, ara llegirà l'acte pel qual es proclama Joan Laporta com a president del Barça.
19: Extraordinària i conjunta de la Junta Directiva sortint i de la Junta Directiva electa sorgida del procés electoral endegat el passat mes de febrer i que va culminar amb les votacions el dia 15 de març amb la proclamació com a guanyadora de les eleccions de la candidatura encapçalada pel senyor Joan Laporta i Estruc. Avui, dia 1 de juliol, i prèviament aquest acte, s'ha formalitzat la presa de possessió de l'esmentada candidatura com a nova junta directiva. i els seus membres han acceptat els seus càrrecs.
17: S'ha menjat una malleta abans de començar.
19: Simultàniament ha quedat automàticament dissolta la junta directiva vigent. Fins a aquell moment cessant tots els seus membres de les seves funcions i càrrecs. A continuació, i un cop legítimament constituïda la junta directiva del Futbol Club Barcelona, aquesta ha celebrat la seva primera reunió d'aquest nou mandat, en la qual el president, en virtut del que estableix l'article 35.1 dels Estatuts, ha proposat la incorporació com a nous membres de la Junta Directiva les persones següents: Rafael Juste i Abel, Josep Cubells i Ribé, Alfons Castro i Sousa, Josep Ignasi Macià i Gou, Àngel Riudabàs i Codina, Joan Soler i Sust, i Siscu, Pujol i Sabater. Els presents, per unanimitat, han estat acceptat la incorporació dels esmentats senyors com a nous membres de la Junta Directiva, nomenament que s'haurà de ser formalment ratificat en la primera Assemblea General de Socis Compromissaris que se celebri. Per tant, i un cop establerta la composició definitiva de la Junta, el president, senyor Joan Laporta i Estruc, d'acord amb el que estableix l'article 33 dels Estatuts, ha procedit a l'adscripció dels càrrecs entre els directius, que ha quedat configurada de la següent manera. El president, òbviament, és el senyor Joan Laporta Estruc, el vicepresident primer serà el senyor Rafael Juste i Abel, i els vicepresidents seran Elena Fort i Cisneros, Antoni Escudero i Martínez, Ferran Oliver i Cànovas i Joan Soler i Ferrer. El secretari seguirà sent el que els hi parla. El tresorer serà el senyor Alfons Castro i Sousa, i com a vocals seran els següents: senyor Xavier Puig i Hernández, Àngel Riudelbàs i Codina, Carmen Hortalà i Vallvé, Josep Ignasi Nacià i Gou, Jaume Santiveri i Gilabert, Joan Soler i Sust, Miquel Camps i Font, Xavier Bernol i Fornell, Aureli Mas i Valdiris, Carles Ayats i Terrades, Josep Maria Albert i Turco, Xavier Barbany i Canaleta, Jaume Nicolàs i Magrinyà, i finalitza el senyor Siscu, Pujol i Sabater. Tots ells presents han acceptat els càrrecs directius proposats i han quedat adscrits als mateixos, tot mostrant la seva satisfacció i el seu agraïment per la confiança dipositada. Així doncs, acabat l'acte de presa de possessió a la presidència del Futbol Club Barcelona, els hi agraeixo la seva atenció. Visca el Barça, visca Catalunya i endavant, president. Gràcies.
5: Doncs així acaba el discurs del secretari de la Junta, que seguirà sento en aquesta nova etapa. Josep Cubell, Solde, era més o menys l'equip que s'esperava, no?, de la Junta Directiva de Joan Laporta.
17: Sí, sí, com ja vam anar avançant, Oliver seria vicepresident. Després sabrem els càrrecs concrets, però serà econòmic, vicepresident econòmic Ferran Oliver, i serà vicepresident de màrqueting Joan Soler, que fins ara tampoc era vicepresident. Veurem qui serà el president del bàsquet. Això el Seixó també estava molt interessat en saber-ho.
1: Sí.
17: Veurem si seguirà Siscu Pujol o serà una altra persona. Parla Javier Tebas.
5: El president de la Lliga surt cap al faristol i pronuncia les primeres paraules.
20: Felicitando a Joan Laporta y al nombramiento de la Junta Directiva, aunque se tiene que ratificar, entendido, en la Asamblea. Y felicitarles por el éxito que han obtenido en estas elecciones, ¿no? Pero también quiero felicitar, y porque estoy seguro que el Barça va a tener éxitos en los próximos años, ¿no? Éxitos deportivos, como ha venido teniendo, pero también éxitos importantes en lo que es en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Todo lo que se está viviendo en las infraestructuras de Fútbol Club Barcelona, lo que uno puede ver hoy, ha venido viendo durante estos meses la reforma de este estadio, lo que se pretende todavía reformar más alrededor, terminarlo es un éxito también, y será un éxito de muchísimo nivel, y para una institución como es la Liga es muy importante, pues, estas reformas de estadios y este estadio de uno de los equipos más importantes del mundo, ¿no? Por lo tanto, no solo de España, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que recordar, ¿no?, que hemos vivido momentos de diferencias durante estos años, pero las diferencias siempre existen cuando cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones, A veces nos entenderemos más o nos entenderemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y felicitar a Rafa Yuste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Y hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de la Liga en este momento, ¿no? Enhorabuena por el éxito y poner al Fútbol Club Barcelona en una gran sostenibilidad económica, que es garantía de futuro para los próximos años, para todos sus socios y todos sus aficionados, que también les podría haber preocupado, ¿no? Compartimos el objetivo esencial, que es que nuestra competición en la Liga siga siendo lo más grande posible. Por lo tanto, los éxitos, como he dicho antes, del Fútbol Club Barcelona son también éxitos de nuestra competición, de nuestra Liga. Que el Fútbol Club Barcelona sea más grande, consiga más éxitos, hace que nuestra competición sea más grande, que el fútbol español sea más grande. Joan, te deseo los mayores éxitos al frente del Fútbol Club Barcelona, porque el éxito de nuestros clubes también es el éxito del fútbol español. Y el éxito del Fútbol Club Barcelona es el éxito también de la Liga. Muchas gracias, enhorabuena a todos y adelante.
5: Doncs, Jordi, implacable, no?, aquesta defensa de Javier Tebas de la gestió de la porta.
4: Aquesta presència de Tebas té una molt forta càrrega, també simbòlica. Vol dir que la recuperació econòmica del Barça és un fet. Avui, diguem-ne, s'ha posat el segell que la recuperació econòmica és un fet, i ho ha dit el propi Tebas, la sostenibilitat econòmica del Barça a partir de les infraestructures, a partir del Camp Nou. Hi ha tres entitats que s'estan mirant amb lupa. Els quartos del Barça són la UEFA, la Lliga i Goldman Sachs. I realment el Camp Nou és una font d'ingressos de tal calibre que satisfà a totes aquestes parts. Algú es preguntarà, algun dels nostres oients, però no havíem quedat que hem guanyat contra tots i contra tot? Aquest Javier Tebas no estava en contra tots i contra tot? Doncs la vida és com és. I la porta, de que té molts incendis, ha decidit que incendis contra l'Ufant i Tebas no en vol.
5: Doncs més clar l'aigua. Hem de fer una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim el Què t'hi jugues escoltant el president Joan Laporta, que prendrà la paraula en la seva presa de possessió com a president de l'entitat. No marxeu.
0: Què t'hi jugues?
21: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: En tu.
1: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la Cadena SER.
2: Juguem al nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
1: Però si ets més de carrusel...
3: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
1: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: t'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
1: Avui no vens sol, Jaime.
0: I el Mundial.
2: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tenir mucha bola... I
0: som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns a dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
2: Una i quatre, al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Estem en directe seguint l'acte de possessió de Joan Laporta, de presa de possessió com a president del Barça. S'inicia així el seu quart i últim mandat. I Solde, ara puja al faristol qui ha estat president aquests mesos, Rafa Juste, que serà vicepresident primer, com ens han avançat abans.
4: Exacte, i esportiu. Vicepresident primer i vicepresident esportiu. Parla Rafa Juste com a president sortint d'aquesta junta directiva del Barça.
5: Nova. Autoritats institucionals y esportivas, señor Javier Tebas, presidente de la Liga, muchísimas gracias por su apoyo, por estar aquí y por todo el reconocimiento que he tenido como presidente en estos meses. Entrenadores, directores esportivos, president Joan Gaspar, president Joan Soteras, a tots. Mireu, patrons de la Fundació, senyors i senyores, i sobretot socis i socis del Barça. Jo amb aquest faristol he passat, potser amb aquests gairebé 5 mesos, els moments de més emoció com a president del Barça. Amb aquest faristol, amb aquesta sala, han vingut els socis que els donaven amb el Josep Ignasi Macià la insígnia dels 50 anys i la insígnia dels 75 anys. Veure la gent pujar plorant amb les famílies, recordant l'escor, recordant tota la història del barcelonisme, avis, pares, era impossible no emocionar-se. També vam fer aquí l'assemblea de senadors, les persones que porten més antiguitat al club, les persones, Joan, que saps que realment han gaudit durant molts anys de lo que és aquest club. Per això les primeres paraules que voldria tindre és d'una eterna gratitud a tots els socis i sòcies del Barça, a tots ells. Perquè tal com em va dir el president Laporta, quan ell va deixar la seva posició com a president, em va dir, mira, Rafa, procura sobretot una cosa, que tinguem estabilitat institucional. Estabilitat institucional. Jo fins fa poc estava en una parcel·la que m'enorgulleixo molt, que és l'esportiva. Quan ets president tens totes les parcel·les davant teu. Teníem enfront nostre unes eleccions el dia 15 de març, on també agraeixo als socis i socis i totes les persones del club per fer d'aquell dia un acte de democràcia infinita, un acte del que som com a club, un club obert al món i un club on els socis i socis són

a tots per ajudar-me amb aquesta travessia de 5 mesos, però ha estat molt i molt compacte. Vam acabar aquella presa de possessió amb el guanyador Joan Laporta i bé, vaig tindre l'enorme satisfacció que el meu gran amic de la vida i president ho fos un altre cop, però tenia que preservar totalment amb aquells mesos fins avui que tinguéssim doncs, aquesta identitat que sempre hem tingut, pensar per nosaltres mateixos i vetllar per tots els barcelonistes d'arreu. En l'àmbit econòmic, dir-vos que venim d'unes sombres molt, molt fosques que no vull tornar a recordar perquè sóc com el president i com els meus companys de Junta, mirem endavant. Però han estat mesos que li hem posat l'ànima. Hem continuat fent el que estàvem fent fins ara, treballar, treballar i treballar. I això vol dir doncs, refortir, enfortir l'economia del club, que sí que els hi puc ben garantir que cada vegada va millor. O sigui que els derrotismes, la gent que... Deixi'ls, creguin vostès en nosaltres si em permeten socis i socis del Barça, perquè som els seus valedors aquí a dins. Prova està d'això, que fa poques jornades o pocs mesos vam tindre el tremend privilegi de tornar a casa. I la nostra casa, a part de la nostra llar, és aquest camp, on hem passat els millors anys, els millors moments de la nostra vida. Ho vam poder-ho fer perquè un president valent i la seva junta així ens ho va voler. Tornar a fer un camp que dignifiqués a tots els socis i sòcies del Barça. I això ha estat així. Tenim un estadi que serà, dintre de ben poc, un dels millors estadis del món. Aquesta temporada esportivament, i vull agrair aquí a tots els entrenadors que esteu aquí, a tots els secretaris tècnics, veig també el cap de metges del Barcelona, tothom, perquè ha sigut una temporada realment molt bona, gràcies un altre cop a mantindre aquesta estabilitat institucional. Deco, els companys, ja ho van dir-ho, necessitem treballar en tranquil·litat, és molt important per tindre títols. Des d'aquí, el futbol, primer equip, guanyar dues lligues consecutives, Hansi, la feina que has fet ha sigut enorme, tu, el teu staff, Deco, Bojan, amb l'ajuda incontestable d'Alejandro Echevarría, que sempre vetlla per al millor allà a la ciutat esportiva, amb Enri Masip, a l'enorme huracà, que sempre li diem perquè ens dona aquest alè, quan més el necessitem, doncs hem fet guanyar al Barça una lliga, jo crec que molt merescuda, molt brillant, amb nanos de casa, de la Masia i amb persones, amb jugadors que han vingut de fora per fer-ho encara millor, perquè sempre necessitem de l'experiència de fora. Dir també que amb el futbol femení, doncs què dir, no? Vostès ho han vist, 4 títols, una Champions forjada a cop de suor a Oslo, i això vol dir que aquest Barça s'està fent cada vegada més gran socialment. Potser no els hi vull dir i no vull ser tan acurat que estiguem transformant la societat, però sí que estem contribuint a fer una societat més oberta, més unida i millor. Amb Humble, aquí tinc en Joan Soler, ho hem guanyat tot, 7 títols. Una campanya meravellosa, una campanya èpica i una campanya on et demostra que mai n'hi ha prou. Aquest club, per suposat, ho deia abans la presentadora, els títols són el més important, sí, però per mi no. El més important sou els socis i sòcies del club, perquè sense vosaltres no haurien títols. Però aquests sí que ho són, i amb Humble els vam guanyar. Com també ha passat en futbol sala. Ha passat, aquí tinc l'entrenador, en Javi Rodríguez, que ha emocionat l'altre dia al sopar, Javi, em deia, nosaltres som uns guerrers i nosaltres no ens rendim mai. I per això vull fer una esmena també amb el bàsquet i amb l'hoquei patins, que si més no, no hem aconseguit trofeixos importants, però no ens rendirem i la temporada que ve tornarem. President Laporta, ens veu deixar un club fort, guanyador, amb un estadi que és la gran obra somiada per al barcelonisme. Les hem preservat amb lleialtat i honorabilitat, perquè sempre hem estat pensant amb els 150.000 socis i amb tots els seguidors i seguidores que té el club arreu del món. Com sempre diem, el Barça està per sobre de tots nosaltres. Però això, senyores i senyors, socis i sòcies, amics i amics,

0: Amigues, comporto un sentiment tremendo que ara tinc que expressar amb molt poques paraules per acabar aquest breu discurs. Aquestes emocions són ara, president, les que, d'una forma molt senzilla, mitjançant una abraçada et donaré aquí, per dir-te que et desitjo tota l'encert, tota la valentia i tota la persistència que sempre has posat en aquest club abans, ara i després, perquè sempre tinguem la millor institució esportiva del món. Benvingut, Joan Laporta, president del Barça.
1: Així acaba el discurs del president sortint de Rafa Juste, emocionat, i Solde, ja veiem a Laporta aixecar-se, i el primer que ha fet és anar a fer-se una abraçada amb Hansi Flick.
2: Sí, Joan Laporta se'n va a saludar Hansi Flick, puja visiblement un altre cop emocionat Joan Laporta, puja cap a l'escenari, que és on s'abraçarà amb Rafa Juste. Primer saluda a bona part de la seva junta directiva, alguns directors de mitjans de comunicació, i ara sí, puja a l'escenari per abraçar-se amb Rafa Juste. Sonora ovació.
1: Segueixen els aplaudiments. Recordem que hi ha hagut un parlament inicial de Javier Tebas, després hem sentit a Rafa Juste, i ara ja hi ha al costat del faristol el president Joan Laporta.
2: Sí, primer respondrà una parella de preguntes de Georgina Ferri i després anirà al faristol per fer el seu discurs.
3: Molt intensament, i ho has dit, no? Perquè ens coneixem des de que tenim 6 anys, hem viscut al Barça en moltes situacions, com a aficionats, hem estat tots seguidors d'aquells que han seguit el Barça a tot arreu, a les finals, hem patit, hem plorat, hem rigut, ens hem barallat, també, eh? Però, en fi, no entre nosaltres, que alguna vegada també, si no, ja sabeu, quan un és jove i és impulsiu...
4: Ja no ho és.
3: I sí, sí, ens ho hem passat tan bé que es produís, que la vida ens portés a que jo arribo a la presidència del Barça i es dona la circumstància que després de ser president puc fer president al meu millor amic. Pues és una d'aquelles coses que té la vida, que mira que venen i te les has de prendre, doncs, amb això, amb alegria, amb emoció, és divertit.
4: President, avui els socis i les sòcies li tornen a donar la responsabilitat de dirigir el club 5 anys més. Com entoma aquesta responsabilitat?
3: Doncs és un gran honor, l'entomo amb agraïment, i també perquè és un gran repte. M'ho prenc com un repte molt important a la meva vida, dels més importants que pot tenir per mi una persona que s'estima el Barça, que s'estima el país, que s'estima, doncs, a la gent, als culers, i per tant és un gran repte, m'ho prenc com un gran repte.
4: Molt bé, president, el faristol és per vostè, l'escoltem, gràcies.
1: Ara ja sí, Laporta, emocionat, es dirigeix cap al faristol, diu que aquest és un dels reptes més importants de la seva vida i arrenca el seu discurs com a president.
3: Institucionals, autoritats esportives, president... Presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, gracias, Javier, por ser aquí, estar aquí, darle solemnidad al acto, y además, como te considero, si me lo permites, un amigo, ya a raíz de todo lo que nos hemos conocido durante todo el tiempo que hace que nos conocemos, tú lo has dicho en tu intervención, que te lo agradezco por poner en valor el esfuerzo que estamos haciendo para tener el estadio que será el mejor estadio del sur de Europa, seguro. Y yo creo que será el mejor estadio del mundo, con 105.000 espectadores, y además, pues, un estadio seguro, un estadio muy comercial, que nos generará muchos más ingresos para que el Comité Económico de la Liga pueda darnos el fair play que siempre necesitamos, ¿eh? El objetivo es ese, que tengamos, pues, una generación de ingresos que consolidará la fortaleza económica que tiene el Barça. En fin, durante el transcurso de mi intervención seguro que podré hacer referencia a temas que son candentes en la relación entre el Barça y la Liga. Pero te agradezco por antemano todas tus palabras y sobre todo la presencia aquí, Javier.
1: Riu Javier Tebas mentrestant, ¿eh?
5: ¿Cómo es para el
3: Juste? Gracias por las teves paraules. Ja he dit a la presentadora que ho estàs fent la mar de bé, que som uns amics de fa molts anys, i per tant tot el que pugui dir jo del Rafa doncs són bones paraules. El conec massa com per ara entrar en detalls. Companys de Junta Directiva, president Gaspar, família Gamper, Hansi Flick, Deco, gràcies per ser aquí. Hansi, thank you very much for you bring your vacations. I'm sorry, my friend. But,
1: li agraeix a Flick que ha interromput les seves vacances per ser aquí avui.
3: Entrenadors, veig el Pere Romeu, veig el Carlos Ortega, estic veient el Javi Rodríguez. Felicitats, Javi, per la lliga concedida, que és la 134 del Barça, sumant doncs, tots els equips professionals. I també vull saludar, per suposat, el president d'honor de l'handbol, el Valero Rivera, que també ha trencat les seves vacances per venir aquí. Per tant, Valero, moltíssimes gràcies per ser aquí. També tenim... El Rafa ha fet referència i jo crec que ho ha fet molt bé. Tornarem amb el bàsquet, tornarem amb l'hoquei. Gràcies, Ares, per també ser aquí. I dir-vos que, companys de Junta Directiva, família, amics, amigues, mitjans de comunicació... Bé, tornem a ser aquí perquè doncs, és la voluntat majoritària dels socis i socis del Futbol Club Barcelona que el proppassat 15 de març ens van doncs, renovar la confiança. La majoria d'ells ens van renovar la confiança per continuar dirigint, governant el club els propers 5 anys. Vull felicitar a tots els socis i socis que van participar-hi, perquè doncs, va ser una jornada electoral, com s'ha dit aquí, jo diria, va ser admirable, una jornada democràtica admirable, com és el Barça. És un club compromès amb la democràcia i ho vam demostrar a la campanya electoral i també doncs, el dia de les eleccions. Som aquí perquè estimem i defensem el Barça, de la mateixa manera que estimen i defensen el Barça els socis i sòcies que durant aquests darrers 5 anys han estat al costat del club d'una manera fidel i ha estat en un moment que era un dels moments amb més dificultat de la història recent del Futbol Club Barcelona. També vull agrair la presència aquí del president de la Comissió Econòmica i exmembre de la Junta Directiva, Javier Salamartín, que et veig aquí, Javier, gràcies per venir també, i el nou president de la Comissió Econòmica que tenim aquí, que és el senyor Oriol Amat. Gràcies, Oriol, també per ser aquí. Dir-vos que també som aquí perquè ens sentim orgullosament hereus de les essències fundacionals de Joan Gamper, que va assentar, m'ho permeteu, família Gamper, dir que va assentar les bases de l'obra, jo diria, de la millor obra esportiva del món. Això ho va fer el vostre familiar Joan Gamper i sempre, paternament, li estarem agraïts. Si nosaltres, amb tota la modèstia i sense intentar usurpar doncs, la representativitat que teniu, ens sentim hereus del fundador. Bé, també som aquí perquè ens sentim forts, ens estem determinats a continuar governant el club. I ens sentim forts perquè notem l'escalf, el suport dels socis i sòcies del Barça, que, doncs, com nosaltres i com els executius i treballadors i treballadores del club, doncs, coneixem, defensem, estimem la força del nostre escut i la grandesa de la nostra institució. Penseu que ser president del Barça és un gran honor i una gran responsabilitat alhora, i també no està absent de dificultats. El període aquest que hem passat de 21 a 26 no va ser fàcil. Vam haver de prendre moltes decisions, moltes d'elles ben doloroses. També vam haver de gestionar canvis profunds i vam transitar també per situacions límit. Però vam resistir, no ens vam rendir. I no ens vam rendir precisament per això, perquè ens sentíem acompanyats, perquè vam poder aconseguir la complicitat d'una gran majoria de socis que ens donaven força per continuar. El barcelonisme unit va resistir. Va resistir en uns moments, jo diria, de molt crítics. Vam combatre les escomeses dels adversaris. També doncs, vam plantar cara als insolents i les actituds injurioses d'alguns, que per nosaltres no tenien cap sentit, però vam plantar cara a aquestes situacions, vam superar tota classe d'obstacles i ens vam tornar a aixecar i dir als quatre vents que havíem tornat. I vam resistir, perquè vam tornar a resistir, vam tornar a competir i vam tornar a vèncer. Ben cert és que hi ha alguns que no han arribat a pair, que encara no han paït, que el Barça s'hagi tornat a erigir com un club respectat, admirat en el terreny esportiu i com una institució preuada i estimada arreu del món. És el seu problema. Però això és una realitat que està succeint i ens sentim molt orgullosos. Mireu, tinc la convicció i el viro que els propers anys seran apassionants. Seran apassionants perquè doncs, es produirà la consolidació d'un Barça institucionalment i econòmicament fort. Tindrem doncs, la culminació de l'Spotify Camp Nou, que serà doncs, a l'epicentre del barcelonisme. I a més també continuarem amb un projecte esportiu doncs, que emergeix en el talent, en el compromís, la resistència, la resiliència. Té moltes virtuts aquest projecte, el primer equip del Barça sobretot, i també dels altres equips de les seccions professionals. És a dir, són equips que doncs, transmeten uns valors molt potents i això us ho vull agrair a tots i cadascun dels entrenadors que sou aquí. Permeteu-me que faci referència al Hansi Flick en el primer equip. La veritat és que estem molt orgullosos de com ho esteu fent i doncs, ja ho dèiem en campanya electoral, és a dir, amb el Hansi Flick a la banqueta i amb el Deco als despatxos, el primer equip està funcionant molt i molt bé. Igual que us dic això, que crec que seran uns 5 anys, o els propers anys, no només els 5 anys, perquè s'anirà consolidant la llavor dels propers anys, més enllà de 5 anys, tindrem doncs, un equip molt competitiu i hi haurà doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. Hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. Això és el meu compromís, aquest és el nostre compromís, els companys de junta directiva i meus, per en aquest moment davant de tots vostès, que defensarem el Barça contra tots aquests atacs que es puguin produir. I aquest lideratge no entén de tavieses, no entén de tavieses perquè el Barça se'l defensa sempre, en qualsevol circumstància i en tot moment. Els nostres jugadors i els nostres tècnics els defenseu en el terreny de joc. I nosaltres, els directius, els defensem als despatxos. Els defensem als despatxos sense treva, amb orgull, amb convicció i sense vaguetats. Així ho hem vingut fent i ha estat la nostra manera de ser i de fer durant aquests anys i aquesta dinàmica continuarà els propers anys. Mireu, el qui els parla i els meus companys de junta directiva, assumim el compromís de continuar governant doncs, el club davant de la confiança que ens heu renovat. I aquest govern del club, el que ho portarem serà amb les màximes cotes de treball, amb les màximes cotes de compromís, com us deia, de resistència, de resiliència, i això ho tenim perquè ens sentim que ens han donat els socis i sòcies la força per anar en aquesta línia. I ho vaig dir fa 5 anys, vaig dir, barcelonistes, us necessito a tots per aquesta causa. En el Barça, que tenim l'honor de dirigir, hi cabem tots. A partir d'ara i vull que aquest missatge també arribi a tots els culers, no només els que ens han votat, sinó també els que, per les raons que siguin, no ens van votar. Ara hem de tancar files. L'estabilitat institucional és un valor molt preuat i la unitat del barcelonisme també. I amb aquests dos valors podem, diguem-ne, enfrontar-nos a tot i aconseguir tot el que ens proposem. Ara comença una nova etapa, un mandat de la nova junta directiva, però vull doncs, retre el més profund agraïment a la feina realitzada per la junta directiva que ha presidit el Rafael Juste, acompanyat d'aquests sis directius que heu estat amb ell, el Josep Cubells, el Tito Castro, l'Àngel Riu del Bas, el Josep Ignasi Macià, el Joan Soler i el Cisco Pujol, i el Josep Cubells, per suposat. Bé, felicitats, perquè tot el que les decisions que heu pres des de fora estan les hem compartit, i a més ens hem trobat que heu defensat l'escut en totes les decisions. Heu ajudat també a que s'aixequin títols que han incrementat doncs, el prestigi institucional, que han enriquit la història del Barça. Jo penso que el Rafael Juste ha exercit la presidència amb una màxima dignitat i sentiment barcelonista. Rafa, moltes gràcies. Has exercit a la presidència del Barça molt dignament. A més, doncs, jo crec que tu t'has generat doncs, també una gran il·lusió al fet de que has estat a l'alçada de la institució, i és una institució de la qual tu en formes part i ets soci des de fa més de 50 anys. Per a la nostra junta directiva, tal com ha dit el secretari, el Josep Cubells, és un gran honor que a partir d'avui totes les persones que t'han acompanyat, Rafa, en aquests gairebé 5 mesos, s'integrin a la nova junta directiva. També vull fer un especial agraïment, o significar el meu agraïment, a la cap de gabinet de presidència, que era la meva cap de gabinet i te la vas quedar tu. Va decidir, doncs, es va decidir per tu i mira... En aquest sentit, em refereixo a la Manana Giorgadze. Manana, has fet doncs, una feina excel·lent en la gestió i coordinació, repeteixo, de manera excel·lent durant els darrers mesos, pel que fa referència a la direcció institucional del club, i no era fàcil. No era fàcil doncs, la feina que fas, a més la feina, li poses un punt d'acord i d'estimació, que això ets inigualable. I també doncs, vull fer el reconeixement a la feina feta que han fet doncs, els executius, executives, treballadors i treballadores del club, que durant aquests 5 mesos han pencat molt per mantenir el rumb que havien marcat a principi de temporada per aconseguir tots els objectius fonamentalment pressupostaris que ens havien fixat, i vull doncs, personalitzar-ho en la figura del director general, que és el Manel del Río, que també crec que està per aquí. Gràcies a tots vosaltres. Aquí ens trobem en aquests moments que quan ets president del Barça el que pensa sempre és en millorar, en excel·lir, en fer créixer la institució, en deixar un llegat a les futures generacions de barcelonistes, que seran les que ens succeiran, a deixar un llegat, sobretot que el Barça sigui millor que el que ens vam trobar. I això, doncs, puc dir que ja ho hem aconseguit. Ara hem d'anar doncs, a un pas més endavant perquè cada cop el club estigui millor i vagi creixent al ritme que volem que creixi. La veritat és que és un club que té una grandesa extraordinària. La grandesa del Barça s'explica des de diferents òptiques. Podríem començar per la història esportiva del club, els èxits esportius. Ho ha dit la presentadora. En aquest sentit, doncs, tenim 50 copes d'Europa.
1: Estem escoltant el discurs de Joan Laporta, el discurs de la seva última presa de possessió com a president de l'entitat. S'ha presentat com un president fort que lluitarà contra tot i contra tothom, amb Javier Tebas allà davant. Diu que no baixarà la guàrdia perquè n'hi ha que no descansen i sempre volen atacar el Barça. Hem de fer una petita pausa i de seguida seguim escoltant el discurs del president Laporta.
5: Què t'hi jugues?
6: Cadena Ser.
7: Mini Pollagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pollagán más cercano. Compra online en ipollagán.com.
8: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
9: Gol!
5: gol!
8: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
6: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
9: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
6: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio Service Care.
9: Pues sí que había más.
6: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
10: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
11: N de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
12: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
13: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
14: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse...
15: ¡Y los frescos de Aldi!
14: ¡Al!
15: Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
14: Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
15: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
16: Comencen les eliminatòries. I aquí el més important no és participar. Arriben els setzens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
17: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
16: Liderats per Cristóbal Chacén.
18: Cachondeo, riure.
16: Aquest dijous, 2 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
19: És gratis, eh?
16: Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
21: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
22: Tant de bo no parir!
2: Està a la porta cantando con los mariachis a la del Tío Faja.
22: Tenim un home tot tothom! Barça! Barça! Barça! Bé, sí, senyor mariachi.
21: Què t'hi jugues?
1: 108 dies han passat des d'aquella nit en què el Tío Faja ens va portar els mariachis al Camp Nou per celebrar la nova victòria electoral de Joan Laporta. Avui pren possessió, estem escoltant el discurs del president, que encara continua, oi, Solde?
2: Sí, segueix parlant Joan Laporta, que es torna a emocionar ara mateix, recordant els èxits de les últimes temporades i la fortalesa de la seva junta directiva.
3: A casa, amb jugadors que venen d'altres cultures futbolístiques, ens ha permès retornar a l'èxit i ens ha permès que recuperar el vincle entre els nostres equips, el nostre equip i l'afició. Això, Hansi, ho hem vist molt aquesta temporada. L'afició estava totalment entregada. És a dir, amb tu a la banqueta, amb el Deco als despatxos, amb tot l'equip del Deco, que l'ha nombrat el Rafa, amb el Bojan, amb l'Alejandro Echevarria, amb l'Enric Massip. És a dir, tots vosaltres heu fet una pinya que ha permès que aquest equip transpués unes sensacions, unes il·lusions que han arribat als socis i socis del Barça, als culers. I això doncs, ho hem viscut aquesta temporada i ho hem viscut amb molta il·lusió. No vull oblidar-me de que quan parlem de la Masia hi ha una persona que és el director del futbol formatiu del Barça, que és el José Ramón Alessanco, que doncs, també li atribueixo tots els mèrits i t'agraeixo molt que la teva feina ha contribuït a que s'aconseguissin aquests èxits esportius. Home, hem guanyat 3 lligues en un període de 5 anys, una amb el Xavi i 2 amb el Hansi, de consecutives. Aprovecho también, cuando hablo de la Liga me acuerdo de ti, Javier, y entonces tengo que decirte que...
1: Javier es Javier Tebas, el president de la Liga, que està a primera fila d'aquest acte de possessió de Joan Laporta.
3: Y que tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tiene siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así porque nos sentimos muy a gusto y participamos de... Yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, es lo que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga, de ser hegemónicos en la Liga Española. Además, tenemos un equipo muy consistente que tiene mucho recorrido. Creo que en otros ámbitos están muy nerviosos, ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé. Yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente, con Hansi Flick dirigiendo magistralmente a estos jugadores que ilusionan a todo el barcelonismo. Una plantilla configurada por Deco que no es fácil. Hoy en día el mercado del fútbol, del mundo del fútbol, es un poco, como te diría yo, una montaña rusa, porque oscila bastante. De todos modos, estem molt orgullosos de com s'està portant tot el tema esportiu, que és el pal de paller. Ja sabeu doncs, que en aquest sentit és el pal de paller. La grandesa del Barça. A on veiem la grandesa del Barça també? Quan veiem com avancen les obres de l'Spotify Camp Nou. També celebro que el president de la Lliga posi en valor l'esforç que hem fet de tenir el coratge d'entomar la construcció d'un nou estadi. És casa dels culers, és el nostre estadi, és el somni col·lectiu del barcelonisme, que serà una realitat doncs, aquest mandat. I l'Spotify Camp Nou, insisteixo, està creixent fins a arribar a 105.000 espectadors, serà cobert, s'ha fet amb criteris de sostenibilitat, s'ha fet amb criteris de les últimes tecnologies. També dir-vos que serà una font d'ingressos molt important, que com us he dit consolidarà tot el que fa referència a l'economia del club. Ja ho estem notant amb ticketing, estem generant doncs, molts més ingressos des que hem tornat a l'Spotify Camp Nou. I dir-vos que en breu convocarem una assemblea general de compromissaris per explicar l'estat de situació de tot el que és a l'Espai Barça per donar-li doncs, un impuls, perquè penseu que quan abans l'acabem, doncs abans tota aquesta situació de bonança que us estic anunciant es produirà. La grandesa del Barça també s'explica per la seva massa social. Som més de 150.000 socis, més de 480 milions d'aficionats i aficionades arreu del món. Tenim més de 1.000 penyes distribuïts per tot el món i aquestes penyes generen més de 100.000 penyistes. Home, és prou important i això ens dona molta força, perquè tot això és el sentiment barcelonista que s'acaba traduint doncs, amb l'estimació pel club i també doncs, amb recursos que el club pot obtenir gràcies a això. A mi quan parlen de marca ho entenc, però la marca ve donada per al sentiment de tots aquests culers de tot el món que doncs, viuen Barça i que senten Barça. És una altra manera d'explicar també el nostre club, no? Per la força del nostre escut, la força del nostre sentiment, la força de la nostra marca. Penseu que és un club que genera, avui per avui, anualment, hem generat més de 1.100 milions d'euros. Ens ha permès això fer acords de patrocini històrics. Nike, Spotify, altres que ens han donat són molt rendibles pel club. Hem obtingut rècords històrics també en merchandatge. Això ens ha situat en una zona capdavantera de la indústria del futbol. Forbes diu que el Barça l'any 21 tenia un valor de 4.800 milions de dòlars i el darrer informe, que és de gener d'aquest any, ja diu que el valor del Barça és 5.700 milions de dòlars. A mi el més remarcable d'això és que el Barça, que doncs, mentre jo sigui president i mentre doncs, els meus companys de junta directiva dirigint tots plegats l'entitat, continuarà sent propietat dels seus socis i de les seves sòcies. Això té molt de valor, perquè les fonts d'ingressos del Barça, els ingressos del Barça els genera per la força del nostre escut, del nostre sentiment, i per la força també dels nostres actius esportius i del nostre patrimoni. I això és un repte apassionant. Això és un repte apassionant. Potser a mi és del que més m'agrada, perquè ens obliga a ser més imaginatius, ens obliga a ser més innovadors, ens obliga a ser valents, ens obliga a anar un pas per endavant dels nostres competidors, que ja la majoria ja són, doncs, estan en mans de societats mercantils o de fons estatals. Alguns encara no ho són, però ho volen ser. Però en aquest sentit, nosaltres no anem per aquí. Nosaltres, el nostre model de propietat associativa és per nosaltres indestriable dels nostres valors i de les nostres essències, i penso a més que és un punt diferencial que ens singularitza, i jo particularment com a president del Barça em sento garant d'aquest model de propietat. Dir-vos que també s'explica el Barça per la força que estem tenint, doncs, gràcies al Departament d'Identity, que porta la Paloma Micarsi, que s'està patant amb el tema d'usuaris a la xarxa.
1: S'està ja allargant, Jordi, ja pràcticament mitja hora de discurs del president Laporta. Estem veient un Laporta autèntic, genuí, no? Atacant al Madrid, el déjà vu aquest de Mourinho. Ha parlat de conferències esperpèntiques de Florentino Pérez, ha tret pit de la seva gestió, tant de l'econòmica, té a Tebas allà a primera fila, que ha dit que és un èxit la sostenibilitat econòmica que ha aconseguit Joan Laporta. Ha dit Laporta que ja són amics amb Tebas, i també amb la convicció, diu, que hi haurà un equip competitiu i que s'acabarà en aquest mandat al Camp Nou, que serà el millor estadi del món, i que en els propers mesos, setmanes, es convocarà una assemblea de compromissaris per explicar exactament en quin punt es troba aquesta obra.
5: Sí, per començar amb això últim, aquesta assemblea, ja he dit, literalment tens raó, per donar impuls a l'Espai Barça. Aquest impuls són quartos, faran falta quartos. Jo crec que en Sol de Vila ens ho acabarà explicant, aquesta pòlissa que s'ha de cobrir d'entre 400 i 500 milions per acabar de arrodonir tota la despesa que comporta l'Espai Barça amb el Camp Nou i el Nou Palau. Per tant, ja ho ha anticipat Laporta, bona part del seu discurs ha pivotat sobre el nou Camp Nou com a eix d'aquest proper mandat. És l'eix dels nous ingressos, és l'eix dels somnis, és l'eix de tornar a casa, i per tant ja està creant els arguments necessaris perquè el soci compromissari l'apoyi en aquesta, li faci costat i li doni suport en aquesta assemblea. Però per sobretot, no sé després com ho hauran vist els companys, a mi em sembla que l'acte d'avui ve sobrecarregat de solemnitat per consagrar un girafull. És a dir, aquí s'ha passat d'una època, ha dit ell, de dificultats, d'anar al límit, de decisions doloroses, de canvis profunds. Es passa d'aquesta època 2021-2026 a una època en la que el Barça recupera la sostenibilitat i la solvència econòmica. Insisteixo, crec que això durant tot l'acte ha quedat consagrat també per la presència de Javier Tebas, i per tant, i per acabar, doncs avui Laporta presumeix d'un trident màgic, que és Camp Nou, el sistema Flick Deco i la Masia, i el seu coratge per tirar-lo endavant.
1: Sol, de què t'està semblant a tu aquesta primera posada en escena del nou mandat de Laporta?
2: Sí, ha parlat poc de projecte fins ara. És veritat que sí que ha comentat, doncs, mantenir l'excel·lència esportiva i millorar les seccions. I jo crec que això són objectius clars i meridians d'aquest nou mandat de Joan Laporta. I ha parlat de l'Espai Barça. De fet, ha dit clarament que vol fer una assemblea per parlar de la situació de l'Espai Barça, perquè diu literalment que se li ha de donar un impuls a l'Espai Barça per acabar-lo aviat. Això no sé si vol dir, doncs, demanar més diners als socis del Barça per poder, més diners, em refereixo a ampliar el finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, per tant endeutar-se una mica més per poder fer front als pagaments que venen ara amb l'IMAC. És veritat que també ha destinat bona part del seu discurs als, entre cometes, enemics del Barça, a tancar files per defensar el club, a combatre els adversaris, el contra tot i contra tots que ja coneixem de Joan Laporta. I veurem ara què acaba d'explicar amb el temps que li queda de discurs, perquè ja us dic, crec que és veritat que ha posat les línies mestres del que necessita el Barça aquests propers anys, però no ha detallat massa cosa més.
1: Escoltem el final del discurs de Joan Laporta.
3: La geografia espanyola es va estenent també pel món i que el sentiment barcelonista doncs, és molt present. Y sinceramente lo agradecemos mucho a los culés fuera de Cataluña de este sentimiento que barcelonista que expresáis allí donde vais por vuestros pueblos, vuestras ciudades, vuestras tierras. Tenéis que saber que para nosotros es motivo de orgullo, que además es muy necesario que nos ayudáis también a fortalecer la institución. Y lo que quiero como presidente es estar muy presente, que notéis el club muy cerca de vuestro corazón y que ese sentimiento intentaremos potenciarlo y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que viváis el sentimiento barcelonista tal como lo vivís y con más facilidades si es posible por parte del club. Estoy muy agradecido a todos vosotros por el hecho de que sois pues embajadores del Barça en vuestra tierra y esto hace muy fuerte al Barça, hace que el Barça sea un club muy consistente. And the same for the Barça fans.
1: Ara ja parla en anglès el president Laporta pels fans de tot el món. Ha presentat quina serà la seva junta directiva. Repeteixen, és veritat, molts del mandat anterior. Hi haurà el primer vicepresident esportiu, com ens apuntava el Sol de serà Rafa Juste, 5 vicepresidents, una junta directiva composada per 20 homes i dues dones, Sol de.
2: Sí, l'última junta directiva eren 21 membres, ara en seran 22, s'ha ampliat amb un membre. Hi havia una dona, que era la vicepresidenta institucional d'Elena Fort, ara n'hi haurà dos, perquè també entra Carme Hortalà en aquesta junta directiva de Joan Laporta.
3: I en aquest aspecte, el refermar les nostres essències, enfortir-les, adaptar-nos als temps que corren. Això esdevé un objectiu institucional fonamental de la nova Junta que acaba de començar. I és un repte fonamentat en tres eixos, diguem-ne. No? El preservar la institució, enfortir la catalanitat del club i el sentit de pertinença dels culers de tot el món al club i també el defensar, el protegir els valors del Barça. Quan parlo de preservar la institució em refereixo bàsicament al que és el garantir el model de propietat i augmentar la participació dels socis i sòcies a la vida del club. I en aquest sentit us he de dir que ja tenim preparada una reforma estatutària que la portarem a terme segurament per referèndum i que té, a part de la modernització dels estatuts, com és obvi, té per objectiu els principals, jo diria, el que és el blindar el model de propietat i el de reforçar els processos de participació dels socis en l'entitat i incorporant també això que ja venim fent, de fer reunions sectorials per temes que són d'interès puntual dels socis i en aquest sentit esmerçarem tots els esforços perquè això sigui així, perquè això sigui una realitat. També dir-vos que la Fundació del Futbol Club Barcelona, que sabeu doncs, que està dirigida per la Marta Segú com a directora de la Fundació, que fa una feina encomiable, dir que...
1: Important, Jordi, això que diu ara Joan Laporta, que es farà una reforma estatutària, sobretot per blindar el model de propietat del club. Veient el que ha passat a les eleccions del Real Madrid, això diu ara Joan Laporta.
5: Amb referèndum, amb referèndum i també després blindar la participació, més participació. Bé, és un anunci també important. Fixa't que molts dels anuncis de Laporta en aquest mandat estan clarament en contraposició a coses que està fent Florentino. Diguem-ne que és una forma de diferenciar-se del que fa Florentino. El model de propietat és consagrat, és indestriable, ha dit Laporta, quedarà blindat en referèndum i, per tant, en cadascun dels anuncis, moltes passigades també a l'adversari.
1: Ja ho ha dit. Realment...
2: Vam explicar el dia 3 de maig, concretament, vam explicar-ho al Cati Jugues, que el Barça tenia com a objectiu en aquest proper mandat blindar aquest model de propietat. Vam explicar això que va dir Joan Laporta, que passaria per referèndum, perquè creu el club que és important que aquest model de propietat estigui blindat pel referèndum, per tots els socis i sòcies del Barça.
3: Amb una visió transversal i que, a més, tindrà capacitat d'incidència en tot el que fa referència a les decisions que prenguem al club. l'accessibilitat avui per avui és fonamental. No m'estic referint només a l'accessibilitat que ha de tenir l'estadi, sinó també doncs, a la nostra web i amb totes les nostres decisions, perquè avui per avui l'accessibilitat ha esdevingut un índex de competitivitat i crec que hem de donar un impuls a això. També anuncio que tindrem doncs, un nou departament, també el Departament de Governança. El Departament de Governança, el Barça, el seu lideratge institucional porta a que tingui una governança molt sui generi, molt específica. I, evidentment, doncs, sempre d'acord amb els criteris del Departament de Compliment i de tot el que fa a qüestions ètiques. I aquí hem arribat a un acord amb la Universitat Pompeu Fabra, que doncs, ens permetrà crear una càtedra de governabilitat, que aquesta càtedra, el que també té una de les funcions que farà, i estem molt agraïts, és donar-li forma acadèmica a aquest model associatiu democràtic de governança corporativa del Futbol Club Barcelona. Bé, per acabar, perquè ja veig que les cares estan aquí una mica, ja tenen vostès una mica de fam, perquè ja deu ser les dues. Bé, en qualsevol cas, per acabar. Estabilitat institucional, fonamental. Gràcies a l'estabilitat institucional, a la valentia, al creure, hem retornat al Barça al lloc que es mereix. Per tant, necessitem estabilitat institucional per culminar aquesta obra amb mayúscules, que serà l'obra del barcelonisme d'aquest segle, que és l'Spotify Camp Nou. Parlen de que el vostre parent, Joan Gamper, quan va acabar les obres del camp de la indústria, va dir que ara tot just comencem. Ho va dir en un moment en el que doncs, havíem acumulat uns quants resultats positius, esportius, i a més s'acabava el camp, era un bon moment. Diu, ara tot just comencem. Doncs mira, si em permeteu, doncs, fent honor al nostre fundador, jo us diria que ara tot just continuem. Perquè hi continuem sent el millor club multiesportiu del món. Continuem tenint doncs, un equip que il·lusiona. Amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos. Continuem tenint doncs, unes seccions que ens estan doncs, mantenint el nivell d'exigència que volem i que generen moltes emocions al barcelonisme. Continuarem doncs, sent un club que tindrà el millor estadi del món. Continuarem doncs, sent, per suposat, més que un club, tenint una fundació que intenta contribuir a fer un món millor. Tot això ho aconseguirem, però si tenim estabilitat institucional, segur que ho aconseguirem més aviat. I el Barça doncs, continuarà sent un club respectat, admirat i estimat arreu del món. Moltíssimes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya.
1: Així acaba el discurs de Joan Laporta. Sol de pràcticament 3/4 d'hora sense llegir ni un paper.
2: Com sempre, ja estem acostumats a Joan Laporta, que té les idees molt clares, que sempre ho ha demostrat davant d'un faristol, davant d'un micròfon, i sense papers, sí, tenint només doncs, aquests punts dels quals havia de parlar i improvisant tot aquest discurs, que evidentment ha estat molt preparat tant per ell com per la seva mà dreta en aquests casos, que és Jordi Finestres. Han preparat conjuntament el discurs i Joan Laporta, doncs, que ara és aplaudit per la gent que l'ha escoltat en aquest auditori 1899 i que donarà per tancada aquest acte, però no ha acabat aquest acte perquè
1: encara
2: ara s'han de presentar un per un, sí, s'han de presentar un per un els membres de la junta directiva ara.
1: I suposo que aplaudint a casa seva i el tio Faja, Javi, què tal?
0: Buenos días, Elena de Diego.
1: Hoy te queríamos dedicar más tiempo, pero el Papa no te ha dejado, es que se ha comido la hora entera, Javi.
0: ¿Le puedes explicar a tu audiencia en calidad de que me llamas, por favor, bellaca?
1: De amigo de Joan Laporta, ha dicho que es amigo de Tebas y también es amigo tuyo.
0: Para pegarte unas risitas, bellaca.
1: Nada.
0: Pues sí, me llamas en calidad del palmero oficial del Papa, sí, abiertamente. está ahí gracias a mí, a mi trabuco, a mis mariachis y a todo lo que yo navegué, porque el, si no el mejor, el ideal para el Barça.
1: Doncs veurem el palmero del Joan Laporta, com diu ell mateix, s'autodenomina. Per cert, si
0: no
1: voleu veure...
0: No te recrees tampoco.
1: No, que los que tengan ganas de palmero, porque seguro que mañana vais a hablar y mucho de esta primera puesta en escena del cuarto mandato de Joan Laporta, pueden venir al casino, no, Jordi? Al casino de Barcelona, demà a partir de les 9 del vespre, per seguir aquest Espanya-Àustria de setzens de final. Si voleu descarregar-vos l'entrada, ja sabeu, casinobarcelona.com, allà podreu descarregar-vos-la i acompanyar el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo i a tota la tropa de la taverna. Javi, per a mañana què?
0: Pues para mañana entregado yo, como siempre. Mañana entregado. Espero mucho de mis muchachos y a ver si tenemos suerte y vuelve nuestra carne cuanto antes mejor aquí a la disciplina blaugrana.
1: Vestido
0: porque
1: de no tirolés, vas a ir?
5: El que és segur és que el Tio Faja aprofitarà de mala oportunitat que hi haurà la nostra gent d'aprofundir en aquestes pessigades que a la porta avui ha fet a Florentino, que han sigut moltes, eh?
1: Moltes.
5: Que han sigut moltes, eh? Com ha dit allò, la conferència esperpèntica, ha dit, no?
1: Esperpèntica, conferència esperpèntica.
0: Tú porque eres muy elegante. En mi barrio lo llaman navajazos.
5: De pasillos de monja navajazos. Muy bien. Bueno, ens han clavat això, ¿no?
1: Gràcies, Javi.
0: Venga, os quiero.
1: I una última connexió, nosaltres també. Una última connexió amb el Solde. Estan apareixent ara a l'escenari, Solde, tots els membres d'aquesta junta de Joan Laporta.
2: Sí, senyor. Ha presentat primer els vicepresidents i vicepresidenta Helena Fort i ara doncs va per la resta de la junta directiva. Com dèiem, 22 membres de junta directiva, incloent-hi a Joan Laporta, 20 homes i dues dones.
1: Doncs gràcies, Sol de Vingavà. La ràdio té premi. Fins a l'últim minut. Qui ens hagi escoltat i sàpiga de què va això de les capibares, 933-44-14-11, el més ràpid de vosaltres, que ja tinc a la Sier Chaves, que avui està controlant la producció amb un oient, s'emportarà el lot de Mr. Wonderful, Wonder Goal, aquestes capibares especials del Mundial. Hola, què tal? Bon dia, bona tarda ja quasi.
4: Bona tarda.
1: Com et dius?
4: José.
1: José, has estat el més ràpid. Per qui seran aquestes capibares de Wonder Goal?
4: Pues per la meva filla.
1: Per la teva filla. Des d'on ens escoltes, José?
4: Des de Reus.
1: Doncs gràcies, José, per escoltar-nos, per la teva filla, que gaudeixi molt aquestes capibares de Wonder Goal. I gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat en un Què t'hi jugues, en què hem seguit aquesta presa de possessió de Joan Laporta. Inicia així el seu quart i últim mandat. Jordi, t'ha agradat aquest tret de sortida?
5: Sí, perquè és un mandat il·lusionant, en el que, per cert, després de molts anys, d'alguna forma, parlem de temes esportius, el Barça, per fi, està en condicions d'encarar fitxatges de fins a 120 milions. Estic parlant de Juni Álvarez, cosa que abans era impossible. Per tant, a partir del nou Camp Nou, aquesta esperança hi és.
1: Gràcies, Xavi. A veure si redreça això del bàsquet. I gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat. Demà tornem a les 12, com sempre, Què t'hi jugues?
18: Què t'hi jugues?
19: Són les 6 de la mañana, a les 5 en Canàries.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dijous, és 2 de juliol i quan acabi la jornada Catalunya tindrà pressupostos. Seran els primers comptes que el govern de Salvador Illa aconseguirà aprovar en els pràcticament 2 anys que porta de legislatura. Per treure'ls endavant, comptarà amb el suport d'Esquerra i dels Comuns. El ple del Parlament els aprovarà avui. És la principal notícia del dia, però n'hi ha d'altres. Abans, però, els 3 imprescindibles. I el primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs. Continuem tenint paciència la jornada d'avui dijous per aquest accident de l'AP7 que deixa tallada la calçada en sentit sud a la Pobla de Montornès per aquest accident entre el camió que ha quedat volcat a la via i el turisme. Tot plegat, doncs, continua obrint desviaments per la sortida 220. Per altra banda, tenim encara també actiu un accident a la C25 a Espinelves que talla un carril en direcció Lleida. També tenim un vehicle variat encara a la AP7 que l'ampolla, doncs talla un altre carril en direcció Barcelona. De moment seria tot des del RAC. Bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, normalitat, i el tercer imprescindible és el temps. Una calor que semblava, però que no, que finalment no fluixa, Jordi Carbó.
7: Bon dia. Avui el temps serà radiant, amb sol i molt bona visibilitat i més calor que ahir durant la tarda. En canvi, han baixat les mínimes. Ara tenim a la ciutat de Barcelona al voltant dels 23-24 graus, 22 a Tarragona, 19 a Girona, 18 a Lleida. Comença a pujar la temperatura, ho farà ràpidament, amb un dia radiant. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a les comarques de Tarragona, també a la Costa Daurada i al Pla de Lleida. A la tarda i fins que arribi la nit, la marinada, el vent de marinada, bufarà moderat. I els pròxims dies continuarà un temps semblant amb més calor.
5: El Parlament aprovarà aquest matí els primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa. Esquerra i els Comuns certificaran la seva condició de socis del govern, donant suport a uns comptes que oferiran estabilitat a Illa fins les properes eleccions. Tot i així, volen seguir pressionant els socialistes perquè acabi de complir amb els seus compromisos. Xavier Balló.
8: El govern disposarà a partir d'ara d'aquest pressupost de més de 49.000 milions d'euros i, tot i que tindrà només mig any per executar-lo, la majoria de partits donen per fet que ja serà el que es mantindrà fins al final de la legislatura. Aquest dimecres, Esquerra ha recordat que si han arribat tan tard és pels incompliments del govern amb qüestions clau com l'IRP i han advertit a ella que s'haurà de seguir posant les piles. És el diputat Josep Maria Jové i la rèplica del president.
9: Tornem a exigir que no es tornin a dormir, president. Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat.
10: Tots els acords, i estic compromès en particular.
8: Jové ha exigit que aquest estiu el govern validi d'una vegada per totes la presència dels Mossos a ports i aeroports que ja es negociava amb l'anterior govern.
5: Illa, que hi va viatjar a Madrid per tancar amb Pedro Sánchez l'acord per postular Móra Nova com a seu per a acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Susana Ruiz.
11: Ja s'ha creat el consorci público-privat que hauria de tirar endavant aquesta macroinstal·lació. Més de la meitat de la societat, el 51%, estarà en mans privades, amb Telefònica, la constructora ACS i Banc Santander com a principals inversors. Val a dir que, de moment, això només és una candidatura. La Comissió Europea tindrà l'última paraula sobre la ubicació d'aquest centre de dades gegantí.
5: Doncs a la Ribera d'Ebre, les autoritats locals creuen que és una oportunitat per trobar una alternativa quan tanquin les centrals nuclears, de les quals depèn gran part de l'activitat econòmica de la comarca. Malgrat tot, el projecte també té detractors que asseguren que la gigafactoria gastarà massa aigua i massa electricitat i que no crearà prou llocs de feina. Oriol Soler.
12: Les administracions locals, sobretot el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Móra la Nova, reben el projecte amb els braços oberts, però admeten que no tothom ho veu així al territori.
13: Tindrà un consum d'aigua baixíssim, tipus nul, per aquesta nova tecnologia que s'incorpora als centres de dades actuals.
14: I després sí que és veritat que el que tindrem serà una instal·lació que tindrà un alt consum energètic
1: però no hem de perdre de vista que aquest consum energètic ve de fonts renovables.
12: Són Francesc Lluís Barbero, president del Consell Comarcal, i Carles Trinxan, primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, que defensen així el respecte ambiental del projecte que s'ubicaria al polígon El Molló, propietat de l'Incasol i al costat del riu Ebre. Sobre els llocs de feina que pot generar, el govern admet que ara per ara no pot donar xifres concretes.
5: I aquesta tarda comença el Tour de França i ho fa a Barcelona.
11: I des d'avui fins dilluns hi haurà afectacions importants de mobilitat tant a la capital catalana com en altres zones del país per on passarà la prova, com Tarragona, el Garraf, Osona i el Ripollès, entre d'altres.
5: Per tot plegat, els Mossos han preparat un gran dispositiu amb 4.500 agents desplegats. Andrea Villòria.
14: Sí, 3.600 Mossos d'Esquadra i 900 policies locals vigilaran els actes de sortida i arribada per evitar allaus de persones, però també robatoris aprofitant les masses de gent. També blindaran el recorregut del Tour, encapsularan la caravana no només de ciclistes, sinó els equips, els patrocinis, càmeres, mitjans de comunicació, i això implica talls de 5 hores a cada escenari de pas, és 5 vegades més que en altres competicions com la Vuelta, on es feien talls d'una hora. De moment, fonts d'informació dels Mossos descarten actes de boicot o manifestacions com els que van veure aleshores amb els equips israelians.
5: I justament Girona s'ha convertit des de fa anys en un dels llocs d'Europa preferits per a ciclistes professionals i amateurs.
11: A la ciutat hi ha més de 40 negocis dedicats exclusivament al ciclisme i el sector dona feina a unes 2.000 persones. Associacions de veïns apunten, però, que l'arribada de turistes i expats ha fet pujar el preu dels lloguers, sobretot al barri vell.
5: Carles Couso.
15: El cicloturisme, segons càlculs de la Universitat de Girona, deixa al voltant d'uns 130 milions d'euros a la zona cada any. Natàlia Ferrer és investigadora de turisme a la UdG.
16: Home, d'entre 46 i 60 anys, amb ingressos mitjans alts, viatja en família o amb amics, s'interessa per la descoberta de la natura i les experiències socials.
15: Les 43 botigues són el més visible a la ciutat de Girona, però en els últims anys també s'han obert ple de locals de cafè d'especialitat, llocs per fer un brunch, i molts habitatges del centre i sobretot del barri vell són o bé per apartaments turístics o per expats que tenen el ciclisme com a hobby i que treballen des de casa. Això ha provocat tensions al barri vell i veïns que denuncien ser expulsats.
5: I parlant de Girona, el rodatge de Tomb Raider deixa més d'un milió d'euros a la ciutat.
11: La producció d'Amazon Prime Video amb Sophie Turner com a protagonista va comptar amb la participació d'associacions culturals gironines. La partida més elevada d'aquest retorn a la ciutat, però, correspon als allotjaments. Entre els mesos de gener i juny, la producció va destinar més d'un milió d'euros a hotels de la ciutat. Aquesta despesa hotelera cal sumar-hi més de 250.000 euros invertits directament en empreses de Girona.
5: Doncs arribats a aquest punt, el que fem és donar un cop d'ull a què diuen els diaris.
11: La Vanguardia aborda un debat interessant. L'aire condicionat és aliat contra la calor o part del problema del canvi climàtic? Segurament és les dues coses. En tot cas, és una disjuntiva que porta associat un component ideològic. El diari Ara, en el quadernet de comarques gironines, fa un retrat de la Girona hondurenya. La comunitat del país centroamericà és la més nombrosa a la ciutat, amb unes 20.000 persones. El País revela que la parella d'Isaac Andic va declarar davant el jutge que el fundador de Mango tenia la intenció de canviar el testament abans de morir. Una modificació que hagués perjudicat de forma notable l'herència que haguessin rebut els tres fills de l'empresari. I el periòdico explica que la Fundació Miró corona el relleu en els grans museus de Barcelona amb la incorporació de la barcelonina Maribel López, actual directora d'Arco.
5: 8 i 28.
17: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
18: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
19: Hoy por hoy, Catalunya.
5: I mor un dels fundadors de Locomí, el barceloní Manuel Arjona.
20: Disco Ibiza, Locomí, moda Ibiza.
11: Tenia 58 anys, ha estat la pròpia banda qui a través d'Instagram ha fet publicar la notícia. Van ser tot un fenomen dels 80, Locomia, vestits amb espatlleres amplíssimes i fent moure els seus icònics ventalls al ritme de la música.
5: A partir d'aquesta hora comença una doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena Ser, programació que ja ha començat. Ara comença amb l'anàlisi.
0: en la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
21: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
22: CaixaBank patrocina este espacio.
21: Es jueves, es 2 de julio y el abierto, el tiempo de análisis de cada mañana en Hoy por Hoy, lo compartimos hoy con Estefanía Molina. Estefanía, buenos días.
23: Muy buenos días.
21: Nacho Corredor, bienvenido.
24: Muy buenos días.
21: Y Ángel Villarino, hola Ángel.
25: ¿Qué tal? Buenos días.
21: Hay muchos asuntos que comentar a partir de ese dato que les ofrecíamos a las 8 de la mañana. La cifra final de las personas que han pedido, que han solicitado acogerse al proceso de regularización de migrantes es 1.170.000, según nos contaba Nicolás Castellano a las 8 de la mañana. Y luego está todo el debate que el PP ha querido acompañar justo con este proceso, que es esa... sospechas que extiende el Partido Popular, aunque niegue que esté hablando de fraude, sobre el voto de las personas descendientes de españoles que tuvieron que emigrar. Ahora iremos a eso, pero esta mañana, y al hilo de lo que está ocurriendo, de la situación tan catastrófica que sigue ocurriendo justo cuando se cumplen una semana del doble terremoto en Venezuela, escuchábamos una historia que nos contaba sobre el terreno en el propio estado de La Guaira, que saben que es el más afectado por ese terremoto del jueves pasado. La historia de un hombre, un portero, él se llama Hernán Gil, que lleva más de 50 horas, más de dos días, con los servicios de emergencia trabajando para sacarlo de allí. Lo localizaron hace eso, más de dos días, saben que está con vida, han conseguido hacer llegar una sonda para mantenerlo con vida y ahora mismo está pues prácticamente el país aferrado a esta historia porque es la historia de esperanza de cómo una semana después todavía los servicios de emergencia, los rescatistas de varios países además, están trabajando de manera coordinada, conjunta, para poder localizar, para poder sacar con vida a Hernán Gil. Y allí, justo siguiendo esta operación de rescate, está nuestro compañero Manuel Covela. Hola de nuevo, Manuel. Buenos días.
26: Hola, José Luis. Buenos días. 2:30 de la madrugada aquí en Venezuela y la expectativa sigue por todo lo alto en el sector Playa Grande de Catia la Mar, en el estado La Guaira. Hernán Gil tiene pues la atención puesta sobre lo que podría ser en breve su salvación de esa de estar sepultado allí más de una semana en un edificio de La Guaira, más de 48 horas de labores que están pues ya en su recta final. Nos dicen aquí los rescatistas que precisamente esta etapa final es la más delicada y por eso se ha ido retrasando el momento en el cual pues podríamos ver a Hernán Gil ya fuera de peligro. Como tú acabas de comentar, le han podido conectar una sonda mediante la cual le están pasando hidratación. También lo han podido ver porque han logrado colocar una cámara en el lugar donde se encuentra y lo están viendo e incluso también le han hablado. La imagen de Hernán Gil atrapado aún en donde se encuentra ya se ha hecho pública a través de las redes sociales, pero aquí los rescatistas, rescatistas de Portugal, de Costa Rica, de Chile y de Estados Unidos, pues todos de manera mancomunada siguen trabajando y los periodistas y también algunos vecinos, a pesar de que es la madrugada aquí en La Guaira, pues todos puestos con atención en la puerta del edificio para esperar el momento en el cual Hernán Gil pueda salir vivo después de una operación que aquí ya llaman como la Operación Milagro.
21: De hecho, Operación Milagro se llama. El país está, Manuel, aferrado ahora mismo a historias como esta, como la historia de Hernán Gil, porque siguen allí los rescatistas, pero es verdad que han ido pasando los días. El balance oficial habla de más de 2.200 muertos y es verdad que esos equipos de emergencia que siguen trabajando, siguen ya lamentablemente recuperando, sobre todo cuerpos, cadáveres. Lo que estamos viendo es cómo se intentan organizar morgues, aunque ni siquiera las instalaciones habilitadas para ello en La Guaira y las que se están abriendo ahora, dan abasto ante la llegada de nuevos cuerpos.
26: Así es, ya pues pasada ya más de una semana de los dos terremotos que golpearon y castigaron esta zona de La Guaira de Venezuela, ya pues de hecho conocida como la zona cero del desastre, ya lo que se está recuperando, como bien dices, son cadáveres, porque ya pasada más de una semana las posibilidades de encontrar vida pues van disminuyendo, pero aún así se mantienen las labores de rescate en aquellos puntos donde se está pues esperando o hay edificios en ruinas y se está tratando de buscar vidas. Todavía hay que hay vecinos que dicen que hay personas vivas debajo de los escombros, pero la atención está centrada ahora en la probable y más que probable salida de Hernán Gil en los próximos minutos, quizás un poco más de horas, podríamos ver a Hernán Gil saliendo con vida de entre los escombros después de haber pasado atrapado una semana debajo de las ruinas de un edificio.
21: Iremos siguiendo esta historia. Una última cosa, Manuel. Una semana después, justo esta madrugada, se han cumplido esos 7 días del doble terremoto. ¿En qué condiciones está viviendo la gente allí en La Guaira? ¿Ha mejorado? Porque hemos ido escuchando estos días, nuestra corresponsal, también nuestra enviada especial, Berta Reventos, nos contaba la indignación, las quejas de mucha parte de la población con lo que ellos dicen una negligente respuesta a la emergencia del gobierno de Delcy Rodríguez, de las autoridades. También nos comentaba una portavoz de Cruz Roja Internacional que ella no había visto una catástrofe como esta, que no hay recursos suficientes para atender a toda la necesidad de la población con los miles y miles de desaparecidos. ¿En qué situación está viviendo la gente afectada ahora mismo allí una semana después, Manuel?
26: Sí, sin duda todos los rescatistas están coincidiendo en que no habían visto algo tan con una magnitud tan grande, y estamos hablando de brigadistas que han estado en varias catástrofes realizando sus labores alrededor del mundo. También precisamente los rescatistas que están tratando de salvar a Hernán Gil también dicen que es la operación más compleja que les ha tocado acometer desde que han iniciado su carrera en estas labores. También comentabas tú la queja generalizada de los vecinos de La Guaira sobre la respuesta del Estado frente a esta tragedia, y tenemos que hacer hincapié en que esta tragedia ocurre en un país con una fuerte crisis económica y social ya de muchos años, y esto pues ha sorprendido al Estado en un momento de debilidad, y de allí pues el desbordamiento y la falta de respuesta efectiva para darle acción a las labores para atender esta situación. La ayuda ha llegado, estamos hablando que aquí hay brigadistas de 27 países, está llegando ayuda tanto nacional como internacional, pero la magnitud es tan grande que se dificulta atender a todos quienes lo necesitan para que puedan tener pues entonces el mayor o que puedan sobrellevar toda esta situación de la mejor manera. Me preguntabas cómo están viviendo todas estas personas afectadas aquí en La Guaira. Hay refugios habilitados en varios puntos, están en tiendas de campaña, quienes no se quieren separar de sus viviendas están en las afueras de las ruinas de lo que fueron sus viviendas, así que lo que queda ahora aquí en La Guaira es un paisaje de destrucción y de diferentes refugios en varios puntos con personas teniendo ahora como cobijo una tienda de campaña.
21: Hoy la historia de Hernán Gil volverá a llamar la atención del mundo, la historia de alguien a quien ojalá, es lo que se espera, que en las próximas horas pueda ser rescatado con vida una semana después. Pero importa sobre todo que cuando pasen los días, según vayan pasando los días, mantengamos la mirada sobre un país cuya zona del norte, especialmente el estado de La Guaira, necesita la ayuda del mundo para poder reconstruirse. Manuel, un abrazo y seguimos en contacto.
26: Un abrazo para ti, José Luis.
21: Hasta luego. Acaba de informar el Ministerio de Exteriores, el Ministerio Español de Exteriores, que se elevan a 27 los españoles fallecidos en ese doble terremoto, mientras que son 137 los desaparecidos y 11 las personas españolas localizadas bajo los escombros. Por tanto, 27 españoles fallecidos en el terremoto, según el último balance del Ministerio Español de Exteriores.
2: Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también, con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
3: Funcionan siempre like a Bosch.

0: Avui per avui. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: Oyente, escucha.
4: Vale.
3: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
5: Ya está.
4: ¿Ya está?
5: Ya está, sí.
4: ¿No dices de qué va el programa ni nada?
5: No, es que los programas no se explican.
4: Ah.
5: Los programas se escuchan.
4: Vale, vale.
5: De toda la vida de Dios. Así, ha sido así.
3: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
6: Las siete maravillas del fútbol mundial. Fútbol mundial. En el número 7.
7: Squad of those who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that?
6: La volea de Pavard ante Argentina en el Mundial de Rusia 2018.
7: Glorious! Glorious!
6: ¿Qué maravilla nos deparará este Mundial? Sea cual sea, te lo contará el equipo líder de la radio deportiva. Una maravilla más.
8: ¡Dios existe! ¡España ha sido mejor!
6: Todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial.
7: ¡Marca España!
6: En la SER vibramos contigo. Cadena SER. El poder de la conversación.
9: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
10: La Guardia Civil alerta del timo del hijo o de la hija en apuros. La estafa es muy sencilla. Nos llaman desde un teléfono distinto al que tenemos agendado y nos piden una pequeña cantidad de dinero. La excusa es que el hijo en cuestión necesita ayuda urgente y por eso la Guardia Civil aconseja hacer una pregunta cuya respuesta solo sepa usted para comprobar que algo raro está pasando. Y también le recomienda colgar y aprovechar ese margen de tiempo para contactar con su hijo.
9: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
11: Y vamos con la información meteorológica porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
12: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
13: ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
14: Migdia Central, Eli Pagant.
15: Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Són avui les 12 justes. Comencem aquest migdia central, aquesta jornada de dijous 2 de juliol, que podríem aprofitar perquè a hores d'ara tenim, diem només perquè venim de temperatures tan altes, i és que aquestes hores, a les 12, tenim 27 graus de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec, amb termòmetres doncs, que han baixat un xic i força respecte ahir, però durarà poc l'alegria a casa del pobre, com diuen, i és que sembla que ens ve uns dies de molta calor. Això, però, qui ens ho explicarà serà demà l'Arnau Graner. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central. Avui nosaltres hem contactat i hem volgut parlar amb la grada d'animació del bàsquet Manresa. Aquesta grada, doncs, que fa poc que s'ha convertit en animació i que és aquest grup d'animació que hi ha al Congost. Doncs bé, la grada d'animació ahir el que va fer va ser un manifest, concretament un segon manifest, reclamant, doncs, la construcció d'aquest pavelló a la zona del Congost. Avui en volem parlar del perquè del mè d'aquest manifest, del que reclamen, del que demanen, de com volem que sigui, com volen que sigui per ells aquest nou pavelló que ha de tenir la capital del Bages. En parlarem avui amb el secretari d'aquesta nova associació de la grada d'animació, amb el Xevi Santa Andreu. Avui nosaltres, en aquest espai d'història que fem tots els dijous, els volem parlar d'un llibre molt especial. Es diu Del Tajo al Cardener. Vostès saben que molta població de Sant Joan de Vilatorrada té arrels d'un municipi, es diu Peralejos de las Truchas, al costat d'aquest riu, el Tajo. Doncs avui nosaltres volem parlar d'aquest llibre que ha escrit el Joan Ros i que l'ha escrit parlant amb 10 dones, amb 10 santjoanenques, que venen d'aquest municipi de Peralejos de las Truchas. Avui, doncs, en parlarem i de la mà de Lluís Virós. Avui nosaltres també és dijous, per tant, espai de salut. Avui nosaltres a qui hem convidat és el doctor Marcos Gabriel Daciu. Amb ell volem parlar d'una malaltia greu, com és l'exposició de la nostra pell al sol. Per tant, avui parlarem dels riscos del càncer de pell. Tot això en aquest migdia central que ara mateix comencem.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
14: Migdia central, Eli Pagan.
15: Avui nosaltres, ara en aquest migdia central de Ràdio Manresa, els volem parlar d'un manifest, un comunicat que va fer públic ahir, que de fet és el segon manifest que fa la grada d'animació del Bàsquet Manresa en relació a la construcció del nou pavelló del Congost, a la zona del Congost. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat en aquest programa el Xevi Sant Andreu. El Xevi, ell és secretari d'aquesta recent associació creada de la grada d'animació del Bàsquet Manresa. Xevi, molt bon dia.
16: Bon dia.
15: I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí. Com arriba el perquè d'aquest segon manifest? Perquè en veu ja publicar un i ahir, doncs, vau decidir treure, doncs, que sortís a la llum aquest segon comunicat. Entenc que i entenem, doncs, al veure, doncs, que el tema sembla, almenys si més no, de cara a fora, que no es mou, i vosaltres el que voleu i el que demaneu, doncs, és que això comenci ja, doncs, a moure, si més no, que comencem a saber coses.
16: Efectivament, tu has dit. És a dir, des de fora sembla, la percepció, jo crec que és molt general, de l'entorn del bàsquet i de la ciutat, que el tema està encallat. Val? Està encallat de fa molts anys. Vull dir, ja ho sabem, que això fa... Nosaltres diem 6 anys, però en fa més. És una necessitat de fa molts anys i veiem que es fan moltes rodes de premsa, que es diuen moltes notícies, que es fan... Sembla que es vagin fent passos, però realment nosaltres considerem que estem al mateix lloc. No hi ha res determinat, no hi ha res que sigui tangible, no? I, per tant, la nostra intenció és seguir apretant, entre cometes, a tothom, als implicats, que es facin passos endavant. Només demanem això.
15: Vosaltres, és a dir, com a grada d'animació, ara, com dèiem començar, la grada d'animació ha fet aquest pas de convertir-se també, doncs, en associació, en entitat. Vosaltres parleu amb les parts, parleu amb el club, heu pogut parlar amb l'Ajuntament?
16: Sí, és a dir, no fem un manifest de forma gratuïta, sinó és perquè, bueno, som un grup de gent, cada cop volem ser més, també, és a dir, jo crec que som bastant representatius de totes les sensibilitats que hi pugui haver en el món del bàsquet, i en el món de la societat civil, també vull dir-ho, i al final hi ha de tothom, hi ha de tot i de tothom. I en aquest, bueno, doncs nosaltres hem anat tenint inputs de persones, que tampoc no volem dir qui, és a dir, al final és un sentiment que hem anat demanant, tothom, ningú sap res, tothom està pendent del que diran, Sí que des de l'Ajuntament ens diuen que, bueno, des del govern, des de l'Ajuntament, no, des del govern ens diuen que bueno, que sí, que s'està treballant, que s'està fent, però tampoc no es concreta res, no? Doncs, doncs a partir d'aquí és potser el motiu principal, no, de fer aquest segon pas, aquest segon manifest, en demanar una mica de concreció i, sobretot, que també hi posem molt èmfasi en aquest punt, que és que hi ha eleccions en menys d'un any i això ens, nosaltres ens veiem a venir que hi haurà, doncs, un fre pel simple fet d'haver-hi un període electoral, que evidentment després es fan moltes promeses i es fan moltes coses, però que això es solucioni abans, és a dir, que es faci... Solucioni, vull dir, no que tinguem un pavelló abans, perquè això és impossible, però que es pugui fer, doncs, fer la licitació o el projecte o el que sigui definitiu abans de que comenci tota la voràgina electoral, perquè ja ens ho veiem a venir. No? Aquesta és la intenció principal del manifest.
15: Clar, Xavi, perquè entenc, si això no es concreta, és a dir, si no hi ha les concrecions, ara el Xavi deia la licitació, per exemple, és a dir, si el projecte no es concreta, s'ha parlat de moltes coses, el que us fa por és que aquest tema sigui, doncs, el d'un dels de que pugui haver-hi en aquesta baralla electoral de cara a les properes eleccions municipals.
16: Correcte. A nosaltres ens agradaria que la baralla hi fos per fer-lo més ràpid o per fer-lo... O sigui, saps? Que ja estigués plantejat i que llavors aquestes baralles electorals o aquestes propostes electorals, doncs, vagin enfocades, doncs, a com tenir... com millorar la ciutat a nivell d'equipaments esportius o d'organització. Falten moltes coses, eh? No només és del bàsquet, això és un... Uh-huh. Nosaltres entenem que és un pavelló que traspassa tot el que és el tema del bàsquet, eh? És l'esport, és moltíssimes coses més. Per tant, ens interessa que això no... que el debat electoral sigui aquest i no sigui el de, bueno, ja amb qui farà primer la licitació o primer qui, no?, qui començarà a ficar la primera pedra del pavelló, perquè això no ens interessa. Nosaltres hem de... jo crec que som capaços, els timings establerts amb la normativa, i hem parlat també amb constructors, hi ha molta gent, que aquí hem anat consultant, i és possible engegar-ho això abans que hi hagin unes eleccions, abans que comenci el període electoral.
15: Doncs aquest és el que demaneu, veurem si, no? si això s'aconsegueix. De fet, les mancances del pavelló del Congost es veuen, no, Xavi, es veuen sobradament a cada partit de l'ara Quinzenàs, que a vegades ens hem de pensar com és a dir, del Quinzenàs Manresa, eh? I també precisament, doncs, aquest passat diumenge es podia veure també, doncs, en aquest partit de la selecció catalana de Catalunya-Gran Bretanya, no? I que si tu estaves allà, doncs, evidentment, estar en un pavelló a 35 graus, no?, que crec que era la mitjana de la temperatura, per exemple, són unes mancances d'aquest pavelló del Congost.
16: És evident. A la grada hi érem, jo hi era també, particularment. Bueno, ja no vam ficar més llenya al foc, perquè tampoc calia. Tothom ja sap que és evident qui ha anat allà al Congost, que és una caldera. És una caldera a l'hivern, que això està molt bé, que això vol dir, diu molt de nosaltres, de com som i del que estem fent, però també és una caldera inacceptable a l'estiu o a les èpoques amb més calor, que no, bueno, és una cosa que no es pot permetre, és que no, encara no entenc com ens podem sentir orgullosos de fer, d'organitzar, doncs, tot aquest esdeveniment d'un Catalunya, no?, que és un orgull per nosaltres, i haver de tenir aquestes condicions climàtiques a dintre del pavelló, que són inacceptables. No, és molt evident que aquí hem de fer-hi alguna cosa, i l'hem de fer... Ja fem tard, no? Fa molts anys que no... que ho tenim allà aturat i hem de fer el pas endavant.
15: Per què creieu que, és a dir, és una reclamació que deies, el Xavi, de fa molts anys, però per què creieu que s'ha anat deixant? Pels diners? Perquè és una obra important, la d'un pavelló com el que es vol fer?
16: Sí, bueno, jo crec que és voluntat política, en general, perquè nosaltres també tenim una cosa molt clara, que no ens posicionem políticament. Jo no estic parlant dels polítics d'ara, sinó estic parlant de fa molts anys. Han passat polítics pel govern municipal de tots els colors, i ara n'hi ha un tripartit, per dir una manera. Vull dir que al final també són moltes sensibilitats que estan governant i gestionant el nostre municipi, i és una cosa que fa molts anys. Vull dir que no...

0: no han considerat prioritari i ja està. Jo entenc que va per aquí el tema. Tot i que a mi em sobta molt perquè jo que estic ficat amb l'esport de tota la vida, aquí hi ha un dèficit de, i sobretot en l'última dècada, un dèficit d'equipament esportiu evidentíssim. Hi ha molt voleibol, hi ha futbol sala, hi ha el propi bàsquet, hi ha un dèficit d'equipaments tant coberts com descoberts, flagrant, i no s'hi està fent massa res, tampoc, al respecte.
1: Com us imagineu, Xevi, com ha de ser aquest nou pavelló? És a dir, hem tingut, quan va arribar el projecte aquest gran, no?, de rebuda a la ciutat del Nou Congost, que se'n va fer, no?, que es va treure, es va donar bombo i platerets, no?, que vam veure tots el dibuix de com seria, en aquest cas, no?, com creieu que ha de ser el futur pavelló? Perquè, clar, llavors li haurem de buscar un nom, també, però sí. Com serà? Com creieu que ha de ser?
0: No, el que ha de ser funcional, ha d'estar ben dimensionat pel que es preveu del futur de la ciutat, de l'ús que se n'ha de fer. És a dir, jo no ho centraria només en que ha de ser un pavelló pel bàsquet Manresa, perquè també m'agradaria, a molts potser ens agradaria, de tenir un club suficientment potent econòmicament que es pogués fer un pavelló ell mateix, saps? I després se'l fes un pavelló privat, se'l fes al seu gust, no? Però no és el cas i tampoc crec que ens convingui a nosaltres com a ciutat. Per tant, si ha de ser un pavelló públic, doncs ha de ser un pavelló totalment dimensionat a les necessitats que tindrà la ciutat. Per tant, no només per fer-hi bàsquet, sinó per fer-hi altres esports, per fer-hi esdeveniments, per fer-hi concerts, per fer-hi trobades, per fer-hi... també estaven dient que hi hagués un restaurant, que hi hagués un... que hi hagi tots els serveis que ens hagin de servir, que ens puguin durar molts anys més, no? I que tinguem un ús molt adequat als temps que vindran. I, evidentment, també, en conseqüència, tenir el nou Congost actual, ha de poder-lo treballar també, perquè o mini adaptar, suposo, que no sé si s'han de fer algunes actuacions o no, però perquè s'hi puguin practicar bàsquet o altres esports, o altres activitats que també podem aprofitar davant d'aquest dèficit d'equipament esportiu.
1: Doncs esperem que aquest comunicat tingui resposta, Xevi, que les parts implicades donin a conèixer o que expliquin, no?, alguna cosa i d'aquest futur pavelló que necessita la capital del Bages. Avui li agraïm molt amb el Xevi Sant Andreu, que ho hem explicat, ell és secretari de la Grada d'Animació, d'aquesta recent entitat de l'Associació de la Grada d'Animació, i que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central. Xevi, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
1: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau. Que vagi bé.
2: El cap li girava.
3: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
4: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
5: Factorenergia.cat.
4: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Migdia Central. Eli Pagant.
1: Ja saben, doncs, que tots els dijous, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, doncs nosaltres parlem d'història, parlem de patrimoni, i ho fem de la mà de Lluís Virós, a qui ja saludem. Lluís, què tal? Com estem? Molt bon migdia. Com anem?
8: Hola, bé. Anar fent i anar aguantant les colorades.
1: No, espera't, que sembla que ens ve, que el que ens ve no és bo en aquest sentit. I també ja saben els nostres oients, si ens han anat seguit al llarg de tota aquesta temporada aquí a casa nostra, a Ràdio Manresa, que de tant en tant, doncs, Lluís ens porta convidats. És a dir, parlem d'uns temes amb uns convidats que ens venen aquí també, doncs, en aquest espai. I avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat, l'ha convidat a Lluís, és el Joan Ros, a qui ja saludem també. Joan, què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Bon dia i bona hora, molt bé.
1: Doncs tot això perquè avui nosaltres volem parlar d'un llibre. Un llibre que es diu Del Tajo al Cardener i és la història de 10 dones, no?, amb memòria. Com sempre fem en aquest, quan ens porta un convidat, el mestre de cerimònies, doncs en aquest cas qui fa de periodista és el Lluís Virós, i per tant suposo que, Lluís, durem començar pel començar, de que com neix un llibre d'aquestes característiques.

0: característiques, no?, d'aquest Tajo, doncs, el Cardener, amb aquesta veu d'aquestes 10 dones, que si no, crec, el llibre no es fa gaire, no?, que es va presentar fa pocs dies.
1: El llibre es va presentar el divendres passat.
0: Divendres passat sí que vaig veure alguna fotografia. Doncs, Lluís, tu manes, per què comencem?
2: Sí, mira, aquesta mateixa pregunta que has fet, eh? Com neix aquest llibre?
1: Doncs aquest llibre neix arrel d'una novel·la que llegia jo del Tony Hill, que parlava, bueno, és una novel·la negra, però hi ha el rerefons de la immigració a Cornellà. La immigració que venia d'Extremadura o bé d'Andalusia. I allà posa de relleu el paper que tenien les dones de les famílies que havien vingut de fora. Parlava que els homes, bàsicament, anaven a treballar a la SEAT o a d'altres empreses i aquesta era la seva funció, però llavors quedava tota la funció al darrere de les dones que s'havien de fer càrrec de la canalla, de la casa, i si encara tenien una mica de temps, doncs s'havien de buscar la vida i anar a fer neteges per les cases o bé altes feines d'aquest estil. I al llegir aquest llibre, a mi se m'encendre la bombeta que la família de la meva dona venen de Peralejos de las Truchas. I jo sempre m'havia fixat en la funció del meu sogre, que era el que anava a fer carbó, el que anava a tallar troncs, el que anava a esquilar ovelles, però en canvi la funció de la dona sempre m'havia quedat més en un segon pla. I va ser aquí on se'm van obrir els ulls i vaig pensar que aquestes dones doncs, havien tingut un paper important. Vaig mirar la bibliografia de la novel·la i vaig veure que hi havia un llibre escrit a Cornellà, publicat per l'Ajuntament, i que entrevistava unes quantes dones d'aquestes vingudes de fora, d'Extremadura o d'Andalusia. I vaig pensar que jo podia fer el mateix amb buscant dones de Peralejos de las Truchas, que és el poble d'on ve la família de la meva dona. I així va començar tot.
0: I
2: Val. De fet, darrere la façana de l'entrevista de 10 dones, que tampoc és estrictament una façana del llibre perquè és el fons, o sigui, el contingut és tot el que s'ha pogut extreure de les entrevistes a aquestes 10 dones. Però, clar, s'amaguen dos temes. Un és el tema de sempre, que és un tema habitual en la història de Catalunya i sobretot del segle XX, que és el tema de la migració, eh? De la migració des d'altres zones d'Espanya i això, que després ja en parlarem concretament d'aquesta castellana, que aquí ho solventàvem amb això, amb els castellans, però que en realitat són migracions molt diverses. No és la mateixa la castellana que l'extremenya ni l'extremenya que l'andalusa, no? O aquestes que l'aragonesa. I d'altra banda, el que és un gran encert del llibre, en el sentit també del que es fa a la història avui dia, és aquesta visió femenina, perquè fins ara les dones, com amb la majoria de ciències i això, han estat les marginades de la història, no? I en canvi aquí veiem tot unes vides, no? Que surten la narració de l'entrevista de cadascuna d'elles i surt també en els capítols introductoris de quin és el poble que van deixar i quin és el poble al que van arribar, és a dir, com era Peralejos de las Truchas al voltant dels anys 60 i com era Sant Joan de Vilatorrada a partir dels anys 60, no? Llavors, què és el que més t'ha sorprès d'aquest paper femení, o sigui, el fet de donar protagonisme a les dones, què és el que ens aporta? Què veiem de nou?
1: A les 10 dones entrevistades hi ha tipologies diferents, però d'entrada adonar-te que el poble on estaven, quan acabaven l'escolaritat per dir alguna cosa, només els hi quedava l'alternativa d'anar a treballar al camp, i el camp donava pel que donava. Les famílies eren bastant nombroses, llavors les mateixes famílies s'adonaven que si volien que les noies tiressin endavant, s'havien de buscar la vida i havien de venir a zones més industrialitzades. I no venien per treballar a la fàbrica d'entrada, sinó que venien per fer, com en deien elles, de criades o de sirvientes. Llavors, n'hi ha diferents tipologies, des de la nena de 11 anys, que a casa seva ja no la poden mantenir i l'envien amb uns familiars a Manresa, les noies que havien acabat l'escolaritat i se n'anaven a Barcelona o a Solsona a fer de minyones, o bé les dones que la que es venia a casar aquí perquè tenia aquí el seu nòvio i, per tant, venia aquí a casar-se i a tirar endavant la seva vida, o bé, com passa actualment amb el reagrupament familiar, les dones que una vegada el seu marit havia trobat feina estable a la Pirelli o a Mafrica, llavors venien aquí amb els fills, tancaven tot el que deixaven enrere, tot el que tenien en el seu poble, deixaven la casa, deixaven les terres, es venien els animals i tot, i venien aquí per començar de zero. I llavors, quan venien aquí, primer es posaven a treballar a la millor fent neteja a les cases, i el seu objectiu era poder entrar també a treballar a la Pirelli o a Mafrica per poder cotitzar la Seguretat Social, que era el seu objectiu. Però havien de fer, abans no arribaven aquí, havien de fer tot de petits treballs, des de fer jerseis, netejar monos d'empreses o el que fos, per poder tirar endavant.
2: Sí, sí, aquí tenim tot un món, pel que es veu en el llibre, tot un món de pluriocupació, que això que als anys 60 i 70 en dèiem el pluriempleo, amb aquest castellanisme, no?
1: De treballs precaris, normalment. Precaris, sí. Fins que no entraven a treballar en una empresa, crida l'atenció que n'hi ha algunes que arriben directament a treballar a la Pirelli o bé amb alguna fàbrica tèxtil i parlen de la fàbrica com aquell món desconegut. Jo no havia entrat mai en una fàbrica. Quan parlaven de la fàbrica no sabia què m'hi trobaria allà dintre.
2: Sí, sí, de fet, aquest és una mica la diferència també que es planteja, no? Perquè en el llibre es veu aquesta diferència entre dos mons, no? Que a fi de comptes, Sant Joan de Vilatorrada tampoc era un poble tan gran als anys 60, i Peralejos no era tan petit. Per tant, dues realitats que podrien semblar no gaire allunyades, no hi ha res més lluny de l'una de l'altra, no? que mentalment tota aquesta visió, per exemple, respecte a la indústria, no? La indústria com a realitat omnipresent aquí i la indústria com a realitat absent en un lloc del centre de Castella.
1: Totalment, totalment. A Peralejos de les Trutxes, per exemple, era una economia totalment de supervivència. Gairebé no hi havia ni diner en efectiu, sinó que tot gairebé se sustentava amb l'intercanvi, amb el trueque que deien ells. Sí, no, sí. No, diríem, i el conreu, bàsicament, era de secar. Si havien de conreuar, conreuaven el blat i del blat en feien la farina per fer pa, o bé, una cosa també que m'ha cridat l'atenció, passava un senyor pels pobles i de la farina en feia pasta, digue'ls-hi fideus o digue-li macarrons, sí, sí, que era una altra manera de poder tenir una alimentació una mica més variada i conservada.
2: Sí, sí, i fins i tot els botiguers anaven a... o sigui, fiaven.
1: Fiaven. Totalment, totalment. Bueno, això també es veia aquí, sí. Això de apunta-m'ho i després al cap de setmana anar-ho a pagar, però sí, sí. Allà, per exemple, es podia donar el cas de venir un senyor a passar una pel·lícula que es portava la màquina carregada dalt d'un cavall i el públic hi anava amb una cadira a veure la pel·lícula i cobrava uns diners. Doncs hi havia nens que anaven al galliner, agafaven un ou, anaven a la botiga, deixaven l'ou, els hi donava els diners necessaris i llavors ja tenien els diners per l'entrada al cinema. I si el germà espavilat s'havia anticipat i ja no hi havia ou, agafaven una mica de blat i també l'anaven a intercanviar per tenir monedes.
2: Sí, sí, sí. És a dir, una societat no monetitzada que no ens allunya del que devia ser tota la societat, en bona part catalana també, però sobretot de Castella i d'Andalusia i altres comunitats del segle XIX. O sigui que el que es veu en el llibre és aquest canvi de mentalitat tan gros, els canvis del segle XX. Una altra de les anècdotes que també s'explicava el dia de la presentació, no?, és l'arribada de la televisió a Peralejos, que ja és passat l'any 60, si no recordo malament.
1: Sí,
2: o sigui
1: sí.
2: Que no hi havia cap aparell de televisor.
1: No, tenien aparells de ràdio i expliquen la curiositat que la ràdio solia ser... La tenien alguns sastres. El sastre, a més de fer la roba pels homes, bàsicament, del poble, tenia la ràdio. I escoltaven Ràdio Pirenaica, que era o Ràdio Andorra, que eren emissores clandestines, per dir alguna cosa, aquí, que no es podien escoltar. Les escoltaven així fluixet i quan sortien d'allà del cosidor no podien explicar el que havien anat a fer ni el que havien sentit. Però era una manera d'estar informat del que passava en el món exterior. Però només hi havia la ràdio. I llavors va arribar un dia que suposo que el govern del moment devia començar a dotar de televisions als municipis. De la mateixa manera que ara en un municipi van començar a enviar aparells per la reanimació cardiovascular i els posaven pel poble, doncs llavors va arribar un televisor. I l'arribada de la televisió va ser tot un esdeveniment. Van dir que aquell dia, per inaugurar l'arribada de la televisió, passaria en la pel·lícula Agustina de Aragón, com si fos un cinema i com si aquella pel·lícula, ells es pensaven que aquella pel·lícula la feien allà per a Lejos de les Truixes i prou i per celebrar tal esdeveniment. No eren conscients de que aquella era la pel·lícula que veien a tot arreu i segurament que fessin Agustina de Aragón volia dir que la televisió va arribar en una data assenyalada com podia ser el 12 d'octubre o el 2 de maig, que era quan la tele emetia pel·lícules patriòtiques.
2: Sí, sí, sí. Aquesta anècdota també va sobtar, no?, perquè dius, ostres, hi havia el desconeixement tal del que era un mitjà de comunicació que s'emet per antena, no?, com per pensar que la programació s'havia fet expressa pel poble, no? De fet, sorprèn també de la visió que tenen aquestes dones del seu poble, que si mires un atles i penses, bueno, realment no està tan lluny de Molina d'Aragó, ni Molina d'Aragó tampoc està tan lluny de la carretera Nacional 2 que va de Madrid a Barcelona, etc. Però no hi havia mitjans de transport. Per tant, si no recordo malament, per anar a Molina, que si havien d'anar un dentista o un metge ja especialista o alguna, havien d'anar allà, hi devia haver com 4 o 5 hores a peu.
1: Jo diria que per una cosa així puntual, per exemple, si havien d'anar a Molina, sí que hi havia algú del poble que tenia algun mitjà de transport. Però, bàsicament, moure's per anar... Així com aquí, a Catalunya, diríem que els pobles de pagès tenen les cases molt disseminades i a la vora de les terres, per dir alguna cosa, allà el poble... De cases que estiguin fora del nucli urbà, només n'hi ha dues. La resta estan totes agrupades en un sol nucli. Llavors, si havien d'anar a treballar a la terra, hi havien d'anar caminant. I caminar fins a arribar al tros podia ser una hora d'anar i una hora de tornar ben bona. Igual com si tenies el bestiar pasturant, exactament igual. I el mateix es trobava la persona que tenia cura del correu. Per anar a buscar el correu, també tenia una hora de camí o més. Llavors, bàsicament, la bicicleta no era un mitjà viable perquè allò és molt muntanyós i en aquell moment les bicicletes no estaven per anar per aquells camins i anaven o bé caminant o a cavall d'un ruc o d'una mula com a molt.
2: Sí, sí. I llavors canviant ja de torn, eh? Una vegada deixen el poble i arriben a Catalunya, i Catalunya exemplificada en Sant Joan de Vilatorrada, és a dir, un poble industrial de la perifèria de Manresa i això, pel conjunt d'entrevistes i això, què creus que és el que més els va sobtar?
1: Mira, amb alguna li va sobtar, clar... Bàsicament anaven a viure en barris que estaven creixent en aquell moment, no? Com el famós barri del Palillo que en diuen a Sant Joan de Vilatorrada. Llavors, allà sí, ajuntava gent que venia de diferents llocs d'Espanya. Podia venir bastant d'Andalusia i també arribaven els de Peralejos. I sí que els hi sobtava, per dir alguna cosa, l'ambient més festiu, més cridaner, de fer servir algunes paraules que ells consideraven que eren paraulotes, per dir alguna cosa, i que, en canvi, ells... És a dir, que els veien com una mica menys recatats, diríem, que el que era el poble català que s'havien trobat. El poble català també el trobaven bastant més avorridot. I llavors, per les qüestions de botigues i aquestes coses, doncs, les diferents maneres de mesurar, perquè aquí encara anàvem amb unces, amb terces, amb lliures, sí, i allà tenien unes altres unitats de pes, no?
2: Sí, sí.
1: I llavors també el fet de que això també es feia aquí a Catalunya, no? De tenir conills per poder tenir una mica de... per tenir proteïna, per dir alguna cosa, per tenir carn, tenir gallines, però qualsevol dona el que li sobtava quan arribava era que aquí es menjava molta més verdura, que ells allà la verdura gairebé ni la tocaven, es menjava més peix, es menjava més carn, l'alimentació la trobaven un canvi important. Però la verdura els hi sobtava. Per exemple, quan veien bledes, les bledes els hi recordaven les fulles dels naps que allà se sembraven pel bestiar. I, en canvi, aquí veien les bledes i deien, però què menja aquesta gent? Si aquestes coses nosaltres allà les donem als porcs, per exemple.
0: Els conills.
1: No? Els hi costava d'entrada de menjar verdura. Però de seguida se'n van adonar que l'alimentació era més rica. I no oblidem que les minyones, per exemple, les minyones eren un referent per la família on anaven a viure. Llavors, una minyona ben alimentada era com un símbol de prosperitat per la família que la tenia. Llavors, intentaven que les dones estiguessin ben alimentades i ben cuidades i ben vestides. I quan tornaven al poble, es notava la diferència d'aspecte que estaven més que feien més goig, per dir alguna cosa.
2: Exacte, sí, sí.
1: També explicaven que acostumats a pisos de Barcelona o pisos senyorials, que quan arribaven a Peralejos després tot ho trobaven petit, trobaven els sostres baixos, les habitacions petites, diferent. La quantitat de cotxes, quan anaven a Barcelona al principi havien d'anar alerta que a l'hora de travessar i tot, perquè no estaven acostumades al vehicle, al trànsit rodat.
2: Sí, sí, sí. Sobte, per qui no coneix els temes de migració, això, no?, que la majoria, o sigui, que les dones de les que has entrevistat tu, bona part surten soles. O sigui, hi ha el model aquest que deies que segueixen el marit o que fan reagrupament familiar, però n'hi ha que venen soles i això, i venen a fer servei domèstic, que el fan a la zona nostra, però també a Barcelona, i també suposo que hi ha Perales
1: que Solsona,
2: anaven
1: i a
2: Madrid.
1: Solsona, també.
2: I a Solsona, eh?
1: Sí, sí, perquè anaven... Bueno, com passa ara, anaven allà on tenien familiars o coneguts. Clar. Hi havia que van venir a parar a Manresa perquè, bueno, Manresa diríem que el reclam era la Pirelli, no? Però la primera dona que va arribar a Manresa accidentalment perquè hi tenia uns coneguts. Va. Llavors, va començar a treballar aquí a Sant Joan a la fàbrica Gallifa, que era tèxtil. Va. I va ser la primera persona de Peralejos. Penseu que de Peralejos van venir aproximadament 150 persones. Ella va ser la primera que va entrar a treballar a la Pirelli. Quan va entrar a treballar a la Pirelli, llavors va anar apuntant a d'altres persones interessades en entrar a treballar allà. Venir de Peralejos de les Trutxes era una... Contractar una persona de Peralejos de les Trutxes i de pobles del voltant era una garantia perquè... Diríem que la feina que aquí se'ls proposava, acostumats a com eren allà de durs els treballs i com eren de treballadors, aquí, com deien elles, això era pan comido, perquè els hi resultava més fàcil qualsevol treball a la Pirelli o a Mafrica que no pas les feines dures que estaven acostumades allà. Eren dones amb molta empenta, molta força voluntat, i a més en dones molt treballadores.
2: Sí.
1: Hi havia, per exemple, la qüestió de que s'estava... Feia poc que s'havia descobert el motxo, el meri.
2: Sí, sí.
1: Llavors, hi havia dones que les mestresses els hi deien no, a mi m'agrada que freguis agenollada. I a millor elles deien, no, jo ja no frego genollada. I n'hi havia d'altres que es posaven a fregar genollades i els deien, no, aquí aquesta casa es frega amb motxo. No, sí. Aquí, sí. Vull dir, això també era un dels cavalls de batalla. Com es fregava?
2: Sí, sí, sí. De fet, dius que venen 150 persones a partir de la primera dona que arriba a Manresa i que ja moltes d'elles s'estableixen a Sant Joan, no? Uh-huh. 150 persones i el 1960 hi havia 600 persones al poble. O sigui que una quarta part...
1: Una quarta part, sí. Sí, sí. Eh? Una quarta part del poble va marxar.
2: De la Catalunya central.
1: Sí, sí, sí. Sí, bàsicament, ja. Bàsicament estan tots instal·lats o a Manresa o a Sant Joan, eh? Bàsicament. Diríem que uns anaven cridant als altres o bé sí. uns apuntaven als altres. Apuntaven, ja et dic, els apuntaven a Mafrica, per exemple, i li deien, val, doncs que vingui i que ho provi. I alguna filla havia apuntat al seu pare per treballar amb Àfrica, i deia, val, que vingui i ho provi. I li deia, escolta, el meu pare té 50 anys i és molt treballador, però no el facis venir aquí a 500 quilòmetres perquè faci una prova i després tu ja li diguis que no serveix. Necessita unes garanties. I deia, sí. Bueno, va, és de Peralejos de les Trutxes, doncs que vingui, que segur que funciona. I així anava.
2: Serà una garantia.
1: Sí, sí, sí.
2: I per acabar, Joan... Com s'ho han pres aquestes dones? Els hi ha agradat expressament que ser elles les protagonistes del llibre, de la història? Estan contentes amb l'edició del llibre?
1: Mira, de les 10, 8 van dir de seguida que sí, que volien ser entrevistades. I dues els hi va costar. Però totes els hi semblava que no tenien res per explicar, que la seva vida no hi havia res rellevant que pogués ser digne de publicar-ho en un llibre. Quan jo els vaig dir que això aniria a parar en un llibre, tampoc eren massa conscients de la dimensió que això prendria. Però el dia de la presentació, quan van veure que hi havia els familiars que els acompanyaven, quan van veure que hi havia l'alcalde i l'exalcalde que van presentar o van conduir l'acte, quan van veure que se'ls hi feia, que els hi donaven un record i tot, llavors jo diria que van ser conscients de la magnitud de tot plegat. Però al principi, vols fer un llibre? Doncs pues fes un llibre, home.
2: Sí.
0: Tu mateix, ja t'ho trobaràs, eh?
1: Com si no gosessin portar-me la contrària. Però a ells els hi sembla que n'hi ha que van deixar una vida tan dura allà que els hi costa una mica d'esforç intentar recordar-ho o explicar-ho, no? És com hi ha persones que venen, com era el meu cas, de la lleva del biberó, que van tornar de la guerra i no tenien gaires ganes de reviure segons què. Doncs hi ha alguna d'aquestes dones que diu: ui, és que jo va ser tan dur que no tinc gaires ganes d'explicar-ho. Però no, ara estan molt contentes totes.
2: Sí. I al final es veu que són elles realment les que han mantingut les famílies, les que mantenen aquest.
1: No, bueno, que se n'adonaven de que si la família havia d'anar endavant, la funció de l'home i la funció de la dona era important. Crida l'atenció que alguna trobava ben normal que fent la mateixa feina, per exemple, a Àfrica en aquell moment, elles cobressin menys fent la mateixa feina que els homes. Això que en parlem tant ara del decalatge que hi ha entre els sous d'homes i dones, elles el trobaven ben normal.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Joan,
0: perquè una gran feina, no? Aquesta, la de buscar aquestes històries, doncs, d'aquestes dones. Segurament la comarca del Bages tots coneixem, no? Per Alejos de las Truchas, per tota aquesta gent, eh? No? De totes aquestes dones i aquestes famílies que van venir, doncs, a Sant Joan, perquè jo crec que demanaves moltes vegades a molta gent de Sant Joan d'on venien a les arrels i de casa, i tothom deia del mateix lloc, eh? De Per Alejos de las Truchas. Doncs aquest llibre que ens explicaven avui el Lluís, i de la mà, doncs, del seu autor, el Joan Ros Vilaseca. Moltíssimes gràcies als dos. Gràcies, Lluís.
2: De res.
0: I gràcies, Joan, també, doncs, per ser avui aquí i per explicar-nos, doncs, aquest llibre, aquest del Tajo al
1: Cardenal. Jo només volia afegir que quan dieu que les dones parlen del seu poble, en realitat és un poble molt bonic i estan molt orgulloses totes de ser del poble que són. I per això allà arreu on van els agrada parlar del seu poble i els agrada explicar els seus orígens, sí, és veritat.
0: Doncs un lloc també per anar a veure, eh? Per Alejos de las Truchas. Com dèiem, Lluís, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins la propera. I Lluís, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Adéu, que vagi bé.
3: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
4: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
5: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
6: Migdia Central, Eli Pagan.
0: Fa uns dies es va commemorar el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, una jornada per sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i d'adoptar hàbits saludables, sobretot en una època en què augmenten les activitats a l'aire lliure i l'exposició solar. En parlem avui amb el doctor Marcos Gabriel Daci, un metge de família de la Fundació Altaia. Primer de tot, el saludem. Què tal? Molt bon dia.
7: Muy buenos días a todos.
0: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí, en aquest espai de salut. Parlarem, doncs, del sol. Sabem que prendre el sol pot tenir beneficis, doctor, però, malauradament, prendre el sol també comporta riscos.
7: Exactamente. La exposición moderada del cuerpo al sol produce psicológica y fisiológicamente una sensación de salud, de sosiego natural y de bienestar general. Además de una acción estimulante. Favorece la formación de la vitamina D, que nos ayuda a absorber el calcio de los alimentos y a formar el hueso de manera normal. ¿Sí? Refuerza y regula el sistema inmunológico, contribuye a la regulación del estado de ánimo, ayuda a conciliar el sueño, mejora las enfermedades reumáticas, favorece el aumento de producción de determinadas hormonas y también hay que señalar un importante beneficio sobre determinadas enfermedades cutáneas, sobre todo con un componente antiinflamatorio, como ser en la psoriasis, el eczema y el acné. Si bien produce muchos de estos beneficios, también tenemos que hablar de la parte mala, del exceso de sol, del abuso del sol, que es el cáncer de piel, a la cabeza, de los riesgos, pero también el envejecimiento prematuro de la piel, las arrugas, la flacidez, las manchas, la hipersensibilidad, falta de luminosidad.
0: Doctor, ¿y cómo nos podemos proteger del sol?
7: Hay diferentes tipos de fotoprotectores. ¿Sí? Tenemos los fotoprotectores químicos y los físicos. Y aparte de esto, utilizar medios físicos, como ser ropa con filtro certificada o ropa de trama tupida o color oscuro. Tenemos las gafas de sol con filtro UVA y UVB certificadas, porque debemos proteger la retina. No debemos olvidar que en la retina hay melanocitos, con lo cual se puede producir cáncer de piel también en la retina. Tenemos también sombreros de ala ancha para proteger los pabellones auriculares, la zona nucal. Utilizar las sombras, como por ejemplo las sombrillas, la sombra de los árboles. Y tener en cuenta también evitar el sol en horario de un índice UV más elevado, que sería entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde.
0: I doctor, què s'ha de tenir en compte a l'hora de triar la crema de protecció solar? Perquè, evidentment, quan les anem a buscar als establiments, doncs hi ha tot tipus de cremes, tot tipus de cremes diferents, amb diferents graus de protecció. Què és el que hem de tenir en compte a l'hora de triar la crema que ens vagi més bé a cadascú de nosaltres?
7: Tenir en compte que sigui de protecció d'ampli espectre. O sea, que proteja contra UVB como contra UVA. Y además utilizar un factor de protección solar adecuado, que sea igual o superior a 30, especialmente en días de alta exposición solar. Tener en cuenta también el uso correcto de la crema de sol, aplicarla sobre la piel seca y limpia. Si es posible, colocar la crema de sol 30 minutos antes de la exposición solar para favorecer la absorción y la estabilidad del producto en la piel. Hidratar la piel, tanto externamente como también hidratarnos nosotros mismos en estos días de tanto calor. Y la utilización de la ropa, ¿sí? Ropa adecuada. Existen diversos tipos de productos, emulsiones, lociones. Depende de qué paciente necesita el producto, qué fototipo tiene el paciente, es decir, cómo es su color de piel, cómo son sus ojos. Los pacientes con color de piel muy clara, pelirrojos o rubios, con ojos muy claros, necesitan una mayor fotoprotección. ¿Y qué tipo de piel tiene? ¿Tiene una piel grasa, una piel seca, una piel mixta o deshidratada, grasa deshidratada? Y ahí tendremos en cuenta fotoprotectores de toque seco, lociones, emulsiones, dependiendo del tipo de piel.
0: I llavors, doctor, en quins casos cal extremar les precaucions? Això el que ens deia vostè ara més, tenir més en compte la gent de la pell clara, no?
7: Exacte,
0: ulls clars,
7: sí.
0: No? Aquests són els que han d'extremar molt, molt, molt més les precaucions.
7: Debemos tener extremar las precauciones en pacientes con piel clara, ojos claros, cabellos rubios o pelirrojos, que cuenten con muchos lunares, que tengan familiares que hayan sido diagnosticados con cáncer de piel, ni hablar si al mismo paciente se le ha diagnosticado un cáncer de piel. El uso de camas solares de UVA, eso es algo muy riesgoso, que hay que extremar las precauciones y desaconsejarlo. Las horas expuestas al sol, la radiación es acumulable en el cuerpo. La cantidad de horas de sol que acumulamos a lo largo de toda la vida se relacionan directamente con el futuro poder hacer un cáncer de piel. Y las quemaduras en la infancia pueden hasta duplicar el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta.
0: Doctor, hi ha qui creu que si s'està núvol o si la pell ja està broncejada, no es necessita cap mena de protecció. Són mites o hi ha part de veritat?
7: No, hay muchos mitos. Por eso este año la campaña de Euromelanoma, aparte de la autoexploración y de los controles de pecas, también han realizado pequeños cortometrajes animados protagonizados por dermatólogos que tienen un toque retro y están orientados hacia los adolescentes, que son los que más utilizan los medios de comunicación, para combatir la desinformación en línea que hay sobre la fotoprotección. Y se hablan de los mitos, ¿sí? Y se van aclarando uno por uno. Por ejemplo, uno de los mitos es: cuanto más crema de sol nos ponemos, más protegidos estamos. Esto no es tan así. Lo que haremos es desperdiciar producto, ¿sí? En condiciones ideales, para obtener una fotoprotección como está marcada en el envase del producto, tendríamos que colocar 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. ¿Cómo sabemos si estamos poniendo la cantidad justa o estamos desperdiciando el producto o estamos poniendo menos cantidad? Se calcula que para un cuerpo adulto 36 gramos de producto sería el indicado. Pero ¿cómo calculamos 36 gramos? Podemos decir que unas 6 cucharaditas de café serían unos 36 gramos. Luego, los días nublados. No es lo mismo un día nublado de invierno que un día nublado de verano. Hay que tener mucho cuidado con los días nublados de verano, donde el índice UV es más alto, con lo cual la radiación atraviesa las nubes y nos puede generar quemaduras de todos modos. Pero un día nublado de invierno con un índice UV bajo, con nubes bajas y densas, podríamos en ese caso incluso no utilizar fotoprotección. Por otro lado, tenemos protectores que dicen que son resistentes al agua. ¿A qué llamamos resistentes al agua? En condiciones ideales, si dice resistente al agua, soportaría un baño de 20 minutos y luego de este baño el 70% del producto continuaría en la piel. Pero si salimos del agua y nos frotamos con la toalla, estaríamos retirando el producto, con lo cual deberíamos volver a ponernos la crema de sol. Sí.
0: Això és important, eh? És a dir, el tema de fregants amb la tovallola, que evidentment el que fa que també és que ens traguem doncs, la protecció. I llavors, doctor, quines lesions a la pell poden ser sospitoses i quan cal anar al metge?
7: Cualquier aparición de una peca nueva o que el crecimiento haya cambiado, por ejemplo, tenemos una peca ya conocida, pero que ha cambiado los bordes, el color, o que se ha hecho más espesa, digamos, ha tomado relieve, ¿sí? O que empieza a tener sintomatología. El paciente empieza con picor o que incluso algunas veces se hace sangre en la peca. Todas estas tipos de lesiones en la piel que sean diferentes a las habituales tienen que alertar al paciente para consultar por lo menos a su médico de cabecera, que luego es el doctor, el médico de cabecera, lo que hará es una teledermatología con el especialista para que valoren si este paciente debe ser visitado en persona para quitar la peca o si se lo debe controlar de cerca este tipo de peca que ha cambiado.
0: Doctor, les dades indiquen que els casos de càncer de pell continuen augmentant. A què es deu aquesta tendència?
7: Sí, si bien el melanoma sigue aumentando, la mortalidad se ha estabilizado gracias a los avances terapéuticos y a la detección precoz. Entonces, este aumento de la incidencia se produciría principalmente por melanomas menos agresivos y detectados en fases iniciales, por lo cual con un mejor pronóstico. No así, se están viendo casos aún de personas, especialmente personas mayores sin factores de riesgo reconocibles, lo cual le otorga una falsa sensación de seguridad frente al sol, que tienen desarrollos de cáncer de piel en lugares como el cuero cabelludo, las palmas de las manos o las plantas de los pies.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això segurament és una cosa que moltíssima gent no sabia, no? Perquè els palmells a les mans o, no? o les plantes als peus, però clar, evidentment tot queda exposat al sol. I llavors, doctor, parlàvem, no, doncs, que fa uns dies es commemorava aquest Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Per què creu que és important dedicar una jornada a la conscienciació sobre aquest càncer de pell, doctor?
7: El mes de concientización sobre el cáncer de piel es un momento en donde debemos hablar de los peligros del cáncer de piel, de compartir hechos de la protección solar, de la importancia de la detección temprana para ayudar incluso a salvar vidas. Este año, la campaña de Euromelanoma, donde España participa como hace muchos años, el objetivo ha sido combatir la desinformación en línea. Pero aparte de esto, también se fomenta la autoexploración, que una vez al mes el paciente, con la ayuda de dos espejos, busque en su cuerpo lesiones nuevas, pecas nuevas, y que las que ya conoce tener, por lo menos una vez al mes, las mire para ver que no hayan cambiado. Y además, durante el mes de junio, que va desde el 1 de junio al 30 de junio, se han abierto agendas donde muchos dermatólogos hacen exploraciones de pecas, tanto presenciales como de manera telemática.
0: Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el doctor Marcos Gabriel Daciu. Ell és metge de família de la Fundació Altaia, que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central, doncs, parlant d'aquest Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Doctor, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a tots vostès per la invitació. Encantado d'haver estat amb vostès.
0: Que vagi molt bé. Molt bon dia.
7: Gràcies. Molt bon dia.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 2 de juliol. I en el programa d'avui posarem el focus en una realitat que continua interpel·lant-nos com a societat. I és que, tot i que sovint no ocupa grans titulars, el cert és que cada dia centenars de persones del nostre territori, milers si parlem de Catalunya, continuen necessitant suport per cobrir necessitats tan bàsiques com l'accés a un habitatge digne, l'oportunitat de trobar una feina que els permeti viure o, en el pitjor dels casos, comptar amb un plat calent a taula per omplir l'estómac. Aquesta realitat, però, tot sovint queda eclipsada pel frenetisme del nostre dia a dia, que amb prou feines ens deixa alçar la vista per mirar més enllà del nostre melic. Per sort, hi ha qui sí que milita activament per escurçar diferències i ser part del canvi. A Manresa, un bon grapat d'aquesta gent col·labora amb Càritas, una entitat amb una llarga trajectòria que fa 15 dies encara no va fer pública la seva memòria de 2025. En aquesta explicava que durant aquest any passat va acompanyar 569 persones en situació de vulnerabilitat a través de programes d'acollida, habitatge, formació, inserció laboral, suport a infants i famílies o assessorament jurídic. Avui coneixerem què hi ha darrere d'aquestes xifres i quins són els grans reptes socials que viu el nostre territori. Ho farem amb el Joan Grau, director de Càritas Manresa, amb la Mònica Vergés, coordinadora tècnica de Càritas Manresa i Bages Nord, Imma Ubiergo, amb la Imma Ubiergo, voluntària i responsable del voluntariat, i Hilan Zlita, usuària i col·laboradora en programes de Càritas. Per tant, doncs, comencem. Com esteu?
1: Molt bon dia, bé. Molt bé.
0: Molt bon migdia a tots bon i a totes. Clar, és una mica el que deia al principi, no? Dóna la sensació que Càritas es dona molt per suposada, no? I que Càritas ja funciona perquè, a més, doncs, té seus a diverses ciutats i té un organisme, diguéssim, estatal i que potser els voluntaris surten de sota les pedres. Però em sembla que això no va ben bé així. Per posar un exemple només, a la presentació de la memòria, no sé si la vau presentar públicament també.
1: La vam presentar públicament.
0: Quantes persones éreu, Joan?
1: Eren pocs, 50 com a màxim.
0: Clar, això es tradueix en la falta de voluntariat, és a dir, la gent té clar què fa Càritas i perquè és important que hi hagi...
1: Jo crec que en general sí, que es valora el que fa Càritas, vull dir... Públicament ja es veu que surten molts programes, molts anuncis de televisió. És conscient que existeix Càritas. L'altra cosa és que la gent, doncs, té moltes ocupacions i de vegades, doncs, aquest tema, doncs, de Càritas, si no hi estàs molt involucrat o no ho vius molt, molt proper, doncs et queda una mica a la distància. Però que la gent és conscient que Càritas existeix, i tant.
0: Clar. Una cosa és que la gent en sigui conscient, l'altra és que la doni tant per suposat que interpreti que va sobrada de voluntaris. Això em refereixo més. És a dir...
1: Aquí la Imma jo crec que pot reforçar. Sempre ens falten voluntaris, i sempre, i fins i tot gent jove. També, en veritat,
2: Imma... Bueno, busquem... Nosaltres ho som, de voluntaris.
1: Sí, sí,
0: nosaltres
1: som voluntaris.
0: Som joves, sí. I joves d'esperit segur que també.
2: Home, de voluntaris, la veritat és que sempre en tenim, però sempre va bé que en vinguin més, no? Càritas, com deies, és una entitat que, quan en parles, sembla que tothom la coneix. Tothom té una referència o altra. Exacte. De Càritas. Potser la idea que tenim de Càritas, jo parlo per mi, per exemple, des de que m'hi he posat de voluntària, i ho he conegut per dins, i tot el que es fa, i tots els projectes, potser no coincideix ben bé amb la idea inicial que jo tenia de Càritas, que m'imaginava que era més bueno ajudar persones, doncs, que estaven en una situació que, en fi, amb determinades mancances, amb pobresa... Vas coneixent i vas veient el ventall de projectes que hi ha, no? I la necessitat que hi ha de persones. Jo penso que els voluntaris una mica... bueno, són persones que... Bueno, almenys jo, per exemple, em considero privilegiada amb tot el que he viscut i el que he tingut, el que he pogut treballar, com m'he pogut realitzar la vida, com he pogut viure, i tens la sensació que de dir, com a mínim, tornar una mica de granet de sorra de tot el que tu has rebut, no? I hi ha mil ocasions i mil oportunitats per ajudar a persones. Vull dir, pot ser... sent de voluntària a Càritas, sent de voluntària amb altres entitats, o sense ser de voluntària, no? La idea aquesta d'ajudar persones que puguin necessitar-ho.
0: Clar, en la memòria, és a dir, vosaltres, evidentment, a més amb la gent que és sòcia de Càritas o que ha tingut vinculació amb Càritas i que, per tant, Càritas té el seu correu electrònic per anar-li enviant, veu enviar també el que també heu imprès, que és una mica amb xifres, no?, el que ha anat passant
1: durant el
0: 2025.
1: Uh-huh. Exacte.
0: Una mica de resum de tot plegat, perquè la xifra no és gens menor, és a dir, gairebé 600 persones, només a Manresa, entenc.
1: A Manresa. A Manresa.
0: Expliqueu-nos una mica això, o sigui, Càritas ha atès gairebé 600 persones, 569, com arriben aquestes persones a Càritas i a partir d'aquí com es detecta què necessita cadascuna de les persones per posar-la en algun programa o en algun projecte concret?
3: Clar, és important també posar sobre la taula que aquestes gairebé 600 persones són les persones que formen part d'algun projecte. És a dir, són persones que estan realitzant un procés, no?, que hi ha un acompanyament al darrere. Uh-huh. Però hem de pensar que hi ha una mitjana de 300 i 400 persones cada mes que truquen a la porta de Càritas.
0: De Càritas Manresa.
3: De Càritas Manresa. És a dir, hi ha molta gent que ve a la porta de Càritas a demanar de tot, des de quan comencen els cursos de català, on puc trobar una ajuda de no sé què...

0: Tenem, diguéssim, que el topall de Càritas Manresa són unes 600 persones per any.
1: Depèn, varia.
0: De moment sí, també en funció dels recursos que tinguem, tant humans com econòmics, es pot arribar més lluny. De moment, aquest ha sigut el topall.
1: I si fem una mica de retrospectiva, perdó, Joan, ara,
0: Bueno,
1: si
0: sí.
1: fem una mica de retrospectiva, 569 persones, des de 10 anys enrere, per exemple, són moltes, ens mantenim, són menys.
0: Si fa o no fa, jo crec que ve una línia, pels anys anteriors que hem vist, se segueix una línia bastant constant.
1: Sí.
0: Però això sí que heu dit que sí que ha augmentat la presència de persones que van demanar consultar a l'acollida. Jo en dic l'acollida, la trinxera, és la primera línia de guerra,
1: El
0: per dir-ho així.
1: cribatge, no?
0: Allà
1: D'urgències, no?
0: arriba de tot.
1: I clar, aquí tenim la Gislán. Què tal, com estàs, Gislán?
0: Gislán.
1: Gislán. M'ha dit que la G, sobretot, Gislán.
0: Island, sí.
1: Veus? Clar, tu vas començar sent usuària, entenc, i has acabat també formant part del voluntariat, no? Ens vols compartir una mica la teva història? És a dir, quan arribes a Manresa, també quan truques a la porta de Càritas, i a través, no? Suposo, dels programes amb els quals participes, com decideixes fer-te voluntària. Si necessites un cop de mà, vull dir, la gent ho entén perfectament. L'altre dia també vam tenir una persona que s'expressava millor en castellà perquè venia de fora. Vull dir que, com tu et sentis
2: Vale.
1: còmode.
2: Come sempre, una petita presentació.
1: I
2: Sì,
1: tant che sì.
2: vale. Sóc la Gislán, sóc del Marroc. Ara fa 2 anys i 8 mesos que estic aquí. Actualment treballo a Càritas com suport d'acollida i faig altres tasques d'administrativa. Participo en molts projectes de Càritas i vaig entrar a Càritas a través del programa d'Acol, que és un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya amb el suport del fons social
1: Europeu.
2: europeu, sí.
0: Actualment la Gislán està treballant amb nosaltres.
1: Vale,
2: Sí, no?
1: vale. O
2: I,
1: sigui, no
2: o
1: és
2: sigui,
1: voluntària, eh? Ella és ara
0: ara,
1: mateix
0: ara
1: assalariada.
0: actualment està
2: Sí.
0: contractada a través d'aquest programa.
2: Aquest programa,
1: D'acord.
2: sí.
1: Quina edat tens, perdona, Gislán?
2: 39.
1: 39.
2: Sí.
1: I per què vas venir aquí?
2: A Espanya, a Manresa.
1: A Manresa. Bueno, sí, perquè vas marxar del Marroc.
2: Del Marroc. Com gairebé tots els immigrants, per millorar la nostra situació, trobem més oportunitats de feina i més estabilitat.
1: Tu al Marroc havies estudiat alguna cosa? Tens
2: Sí.
1: alguna formació?
2: Vaig treballar en una entitat i vaig treballar com comerciante i l'última feina era estètica. Sí.
1: Arribes d'aquí a... No sé si Manresa va ser el primer lloc.
2: No, en altres llocs, sí.
1: Val.
2: A Palamós, a Angles,
1: Val. O sigui, per la província de
2: sí.
1: Girona i llavors ja vas baixar cap aquí.
2: Aquí.
1: Sola?
2: Amb la meva família, el meu marit i la meva filla.
1: I la teva filla, d'acord.
2: Sí.
1: I tu arribes a Manresa amb el teu marit i la teva filla.
2: Sí.
1: I a tu Càritas ja et sona? És a dir, l'entitat Càritas era una entitat que te n'havia parlat algú del teu entorn o que ja tenies com a referència? De si necessito alguna cosa, sé que puc anar a Càritas.
2: Sí. Molta gent m'ha dit que has d'anar a Càritas o per fer cursos o per una bona orientació. I primer vaig anar als serveis socials i des d'allà el meu marit va apuntar a Càritas a l'Hort.
1: A l'hort
2: Sí.
1: de les monges.
0: No,
2: Sí.
0: a la casa
1: No.
0: Costafreda.
1: Ah, d'acord.
2: Sí. I la tècnica de l'hort em va suggerir de fer un curs de fita, que és la Càritas, que és un curs on vaig millorar molt la català, castellà, a nivell de matemàtica. És un bon curs, sí.
1: Sí,

0: per l'audiència que no sàpiga, sí. Si no m'erro, el projecte FITA està adreçat a aquelles persones que llavors potser poden fer de cuidadores de persones grans, pot ser que sigui...
1: O sigui, originalment fèiem aquest projecte que primer s'havia dit Ateninser, que va començar l'any 2005, que el que fèiem era una formació per anar a treballar en domicilis com a cuidadores. No? I a part, gestionàvem una borsa de treball on persones que tenien, famílies que tenien necessitat de domicili per cuidar un avi o així, trucaven a Càritas i llavors aquestes persones que s'havien format anaven a treballar a aquest domicili i tot amb el nostre seguiment. Ara, últimament, gestionar tot això és molt més complexa perquè les condicions laborals en el sector del treball de la llar han millorat molt, la qual cosa ho celebrem perquè durant molts anys vam estar batallant per la dignificació d'aquest sector, però què passa? Que ara doncs, hi ha moltes famílies que no tenen capacitat econòmica de fer contractes de jornada completa que són els que necessites per tu sobreviure, no? I llavors, clar, venien ofertes a Càritas, però de molt poques hores, no? De dues hores a la setmana. I clar, això ens suposava una gestió tan gran, no?, d'una empresa, que clar, Càritas no és una empresa, no? No és la funció de Càritas. I llavors hem deixat de fer això i mantenim una miqueta la formació, però ara està més enfocada a millorar el que són les competències bàsiques de català, castellà i matemàtiques, per tal de que aquestes persones que fan la formació després puguin accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2 d'atenció sociosanitària, que és la formació que necessites per anar a treballar en residències o en empreses d'atenció a domicili. D'aquesta manera, les persones que fan la formació ja s'enfoquen a treballar en un lloc de treball més regularitzat i intentem garantir unes condicions de treball dignes, no?
0: Teniu algun conveni amb alguna...
2: Sant Andreu Salut.
0: Amb Sant Andreu Salut.
2: Es va signar aquest any, es va renovar.
0: Les sigles FITA, què volien dir?
1: No eren sigles.
0: No eren sigles, eh? Jo sempre havia pensat que eren sigles.
1: Vam posar-li FITA per les fites que et trobes quan tu vas a caminar a la muntanya, no? Que d'alguna manera el nostre paper en l'acompanyament de l'itinerari o el projecte vital de cadascú és de ser un suport, no? Nosaltres no som qui per dir-li a algú el que ha de fer, sinó que nosaltres som un recurs de que tu tens el teu projecte vital, tens els teus objectius, tens els teus somnis, i nosaltres donem aquest suport perquè tu arribis allà on vols, no? I per això una miqueta aquest nom.
0: Clar, llavors la Ghislaine fa el projecte FITA, que quan acostuma a durar?
3: 3 mesos.
0: 3 mesos, val. Llavors, és incompatible en participar amb altres projectes de Càritas? És a dir, aquí a la memòria que hi posa 569 participants en 15 projectes, vol dir que aquestes 569 persones només han participat en un d'aquests 15 o pot ser que una persona formi part de 3 projectes?
1: Sí, pot ser que una d'aquestes 569 estigui a més d'un projecte. Però no, o sigui, no les dupliquem. És a dir,
0: No, les 569 ho són.
1: Són úniques.
0: Vull dir, llavors poder hi ha un projecte que en té 30 i un altre que en té 15.
1: Exacte.
0: I un poder repeteix amb...
1: Val, sí, d'acord.
0: Llavors, Ghislaine, acabes de fer la formació de FITA i què passa llavors?
3: Després vaig presentar al programa d'ACOL.
0: El programa d'ACOL?
3: ACOL, sí.
0: En què consisteix aquest programa?
1: Això és un programa que és amb un finançament del Fons Social Europeu. La Generalitat de Catalunya és l'única comunitat autònoma de tot l'estat espanyol que ha tingut la iniciativa de crear un programa per tal de que les persones en situació d'irregularitat administrativa es poguessin regularitzar, vale? Perquè la llei d'estrangeria ara ha canviat una mica, però fins fa uns anys tu necessitaves tenir 3 anys de padró i una oferta de feina per poder-te regularitzar.
0: Correcte.
1: I clar, aconseguir una oferta de feina indefinida, pues, és molt difícil.
0: És un peix que es mossega la cua.
1: Llavors, la Generalitat de Catalunya va tenir aquesta idea, que la veritat és que ha sigut molt positiva perquè ha donat molts bons resultats, en el que financien entitats del tercer sector perquè puguin contractar persones perquè es puguin regularitzar.
0: Veus?
1: Vale? Llavors, Càritas, des del primer any, hem participat d'aquest programa a Col.
0: Càritas Manresa, eh?
1: No, o sigui, Càritas Manresa dins de, i Càritas Diocesana de Vic, també. És a dir, nosaltres, Càritas Manresa, formem part de Càritas Diocesana de Vic. I quan ens presentem a una subvenció, ho fem com a Càritas Diocesana de Vic, i no només...
0: No només com a Càritas Manresa, diguéssim.
1: Però en el cas de la Col... vam fer un treball molt important d'animar a més entitats socials del territori a que es presentessin aquest programa a Col, perquè era un guany per tots. És un guany per l'entitat, perquè té una persona de suport durant tot un any, perquè aquest contracte de treball és per un any, que ho financia pràcticament tot la Generalitat, i a part doncs, hi ha una persona que es regularitza i que aconsegueix una feina digna.
0: Clar, clar, clar.
1: I llavors, la veritat és que des del primer any hi han hagut molt bones experiències, no?
0: Fins a quantes persones podeu contractar dintre de la Col? Des de Càritas Manresa, eh?
1: Una.
0: Una a l'any.
4: Una a l'any.
1: Sí.
0: O sigui que t'ha tocat la loteria,
4: sí,
0: no?
4: És
0: a dir, és ostres...
4: És una gran oportunitat,
0: i tant. I per què vau decidir que la Gislan fos la...
2: Perquè va presentar un currículum, li va fer una entrevista i ens va semblar que era la persona adequada per les tasques que li volíem encomanar.
0: I ara quan fa que treballes a Càritas, Gislan?
4: Des de febrer.
0: Des de febrer.
4: Sí.
0: I tu estàs en contacte també amb usuaris que venen, sí, o estàs més fent feina administrativa?
4: Sí, sí, sí.
0: I que clar, tu també vas estar en la situació en què moltes persones que venen a Càritas, sí, no, estan en aquest moment. Llavors, com les ajudes? Segurament que la manera com les pots ajudar tu amb coneixement de causa cobreix molts més buits que com podria ajudar el Joan, la Mònica, l'Imma o jo, no? Vull dir, què creus que necessita tota aquesta gent tenint en compte que tu també vas estar mancada d'aquestes necessitats?
4: Primer, quan entra una persona, jo sempre intento a escoltar, a orientar aquesta persona, bé, perquè de vegades entra gent que no saben d'on començar, que volen, necessiten una orientació i si podem ajudar, ajudem. Si no, o no tenim aquesta, per exemple, aquest recurs que sí, intentem a orientar aquesta persona al servei adequat. Pot trobar
0: perquè el perfil de persones que venen a trucar a la porta de Càritas és un perfil concret, on en faríem creus de la diversitat de potencials usuaris?
2: Hi ha diversitat, hi ha diversitat. Fins i tot algun cop hi ha vingut gent que acaba de sortir de la presó, que ha tingut problemes en drogadiccions. Sí, és molt divers.
0: I quin tipus d'ajuda demanen? És a dir, venen a trucar a la porta simplement no, complexament, diguéssim, però perquè se senten sols, perduts, i saben que a Càritas segur que no se'l jutja? O venen perquè tenen una petició molt clara? Ara la Gislan ens deia això, que de vegades hi havia molta pèrdua, no?, en general. No sé, tu, Imma, també, que fas de voluntària i deus participar de diversos projectes, no sé...
5: Sí, a l'acollida no hi sóc jo, per tant, la part aquesta de les persones que venen me la perdo, però pel que veig després les persones que estan dins dels projectes és un perfil molt variat, Depèn també del projecte, ja participen més unes persones que unes altres, no sé, tenim projectes molt consolidats, per exemple, com Alfabetització, no?, que és un projecte que fa molts anys que funciona, o això. Aquí la majoria de participants són dones, hi ha alguns homes, però la majoria són dones. Són persones que venen de fora, en aquest cas jo diria la majoria, tothom.
1: Sí.
5: Són estrangeres perquè estan aprenent la llengua. Clar. I fem alfabetització en català. No sé, per exemple, el projecte d'Activa't a l'Hort, hi ha un perfil de persones diferents, no? Hi ha persones més joves, amb més ganes, no?, d'activitat física. És veritat que a tots els projectes, siguin els que en siguin, nosaltres sempre mirem de posar-hi la vessant aquesta de la integració social, del trobar un espai per compartir, que ells se sentin acollits, que se sentin acompanyats... jo què sé, si l'activitat és a l'hort, l'hort en certa manera és una excusa una mica, no? És a dir, pretenem que les persones facin xarxa, que trobin un espai per compartir, que trobin un espai també per poder parlar català. És molt important que tinguin una estona de conversa en català cada setmana. Perquè són persones que quan portin un temps el que voldrem és que puguin inserir-se al món laboral, no?
0: Correcte.
5: I llavors l'idioma és bàsic.
0: I tant, i tant.
2: Reforçant lo de la Imma, precisament ara és degut a lo del procés de regularització extraordinària.
0: Sí.
2: Perquè vegis la implicació que té el voluntariat de Càritas, han organitzat per aquest estiu juliol voluntaris uns cursos d'alfabetització i també una mica d'orientació de cara a presentar-se a les ofertes laborals, perquè clar, el segon pas que ve després d'una regularització és que trobin feina. I això és l'objectiu que ara tenim més, ja estem pensant ja i estem treballant perquè aquestes persones participants de Càritas que han entrat en el procés de regularització, que han fet la demanda de regularització, puguin trobar feina. Doncs el voluntariat que porta tot el que és alfabetització, doncs s'hi han implicat perquè veguis el juliol es faran aquests cursos específics. Vull dir, hi ha molta implicació per part del voluntariat.
0: Potser vosaltres ho teniu molt interioritzat, però l'audiència de vegades també necessitem refrescar-nos, no? Quin és el circuit? És a dir, una persona que truca a la porta a Càritas per demanar ajuda, Càritas automàticament pot ajudar aquesta persona incloent-la en algun dels projectes, o això ha d'anar en coordinació amb serveis socials de l'Ajuntament? Expliqueu-nos una mica el circuit, eh? És a dir, posem pel cas una persona que truca a la porta, acaba d'arribar, eh? Va arribar abans d'ahir, truca a la porta de Càritas, no sap la llengua, no té casa, posem-nos en el pitjor dels casos, no? I té dos fills i una mare.
1: Clar, hem d'entendre que nosaltres no arribem a tot arreu. Llavors, nosaltres no podrem donar resposta a totes les persones que truquen a la porta. El que sí que intentem és que a l'acollida hi hagi la màxima informació disponible per aquella persona que no es quedarà en un projecte nostre, però sí podrà anar a algun altre lloc. Llavors, què fem a Càritas? Doncs una miqueta la política de Càritas és poder atendre allà on no arriba l'administració, o sigui, poder ser aquell braç llarg que l'administració no arriba i al mateix temps poder-li dir a l'administració, escolteu, hi ha aquesta realitat, comencem a posar-hi fil a l'agulla, no? Llavors, en aquest sentit, treballem amb molt bona coordinació amb els serveis socials i intentem, doncs, no duplicar esforços. Si algú està atès per Càritas, que i algú està en Fundació Santa Clara o algú està amb la Creu Roja, doncs cada entitat, diguéssim, té el seu paper, no?
0: Però clar, això, per
1: optimitzar.
0: Posem no? aquest exemple,
1: llavors,
0: Mònica.
1: Sí.
0: Arriba una dona amb dos fills i la seva mare, que és gran.
1: Exacte. El primer que li preguntem és si ja ha anat a l'Ajuntament. Vale? Si encara no hi ha anat mai i encara no ha fet la sol·licitud de padró, doncs llavors l'apuntem en una reunió grupal. Fem una reunió grupal cada mes per donar la informació bàsica dels recursos, de com funcionen els serveis socials, de una mica com funciona la ciutat, com funciona la llei d'estrangeria, vale?
0: Clar, aquesta reunió, suposo que necessiteu, si és gent que acaba d'arribar, necessiteu traductors.
1: Exacte. Sí. Aquí és molt important la Guislan i altres persones voluntàries que també han sigut participants, que ara són voluntàries. Perquè això, la veritat, és que és una realitat molt molt rica, no? Que les persones que han passat doncs després fan de voluntàries. Doncs
0: després
1: llavors fem aquesta reunió grupal, després d'aquesta reunió grupal fem una intervenció breu que en diem, que és una entrevista o dues per resoldre lo més immediat. Per exemple, si s'ha perdut el passaport, que pugui anar a tramitar el passaport. Si té una necessitat d'aliments, poder fer la derivació a la plataforma d'aliments.
0: Si no té un sostre on viure?
1: Si no té un sostre on viure, nosaltres no el podem resoldre.
0: Ah, veus? No, clar, ens hem de posar totes les casuístiques.
1: Sí, exacte. L'habitatge és el problema més gran que tenim. És a dir, és un dret fonamental que és la porta de molts altres drets. És a dir, si tu no tens habitatge, és molt difícil que puguis accedir a educació. Si no tens habitatge, és molt difícil que puguis tenir una bona salut. Si no tens habitatge, no menjaràs bé. Sí? Llavors, l'habitatge és crucial i actualment el 80% d'aquestes quasi 200 persones que participen als nostres projectes estan en una situació de vulnerabilitat habitacional. Què vol dir això? Doncs que estan a punt de ser desnonades, potser ja les han desnonat i estan en una pensió, potser estan en una pensió però ja hauran de marxar d'aquesta pensió perquè ja no es pot pagar més aquesta pensió, sí? Vull dir, la realitat de l'habitatge és molt greu, és dramàtic. O sigui, jo no ho havia vist mai. Ja fa molts anys que estic treballant a Càritas i mai havia vist el que estem veient ara.
0: Clar. I a què vols? O sigui, com és que hem arribat fins aquí?
1: Bueno, perquè no s'han posat les mesures per protegir l'habitatge com a dret.
2: De l'habitatge s'arrossega de fa molts anys. No s'ha fet habitatge públic, habitatge social, i llavors ara correm-hi tots. I com diu la Mònica, la situació és greu, molt greu. I amb això que deies de les pensions, de la gent enviar les pensions, aquí s'ha de dir que per part de serveis socials nosaltres sempre hem tingut una excel·lent relació, ens comuniquem bé, jo sé que veiem que els serveis socials de Manresa s'implica molt amb tot el tema, però clar, arriba un punt que fins i tot serveis socials i habitatge pues, estan desbordats, es reconeixen, estan desbordats, i és un problema que jo penso que s'ha de prendre molt seriosament, i és un, bueno, ja sentiu a nivell estatal, a nivell de la Generalitat, del territori, del país de Catalunya, pues hi ha un problema greu i que no és fàcil de resoldre.
0: Clar.
2: No és fàcil perquè no s'ha fet durant molts anys, no s'ha fet res.
0: Clar, jo em pregunto, Mònica, fa molts anys que estàs a Càritas. Abans, és a dir, jo què sé, fa 15 anys o 20, aquest 80% que és ara, què devia ser? Un 20%, potser? O bueno, és igual, sense posar-nos aquí en percentatges, però teníeu moltes més eines o molts més recursos on derivar aquestes persones sense llar? O amb...
1: No, derivar-les no, sinó simplement la gent trobava.
0: Trobava.
1: Sí? A veure, els relloguers sempre han existit, no? Relloguers d'habitació, però en trobaven. És que ara mateix...
0: De fet, vam fer i això ja, no cal ser una persona ni una família amb vulnerabilitat socioeconòmica, però les immobiliàries no tenen pisos per llogar, eh? Vull dir, aquesta és l'altra, també. És això, vull dir, el lloguer està
2: falten
0: tocat de mort.
2: En tot Espanya, l'altre dia deien que falten urgents 790.000 habitatges. Després hi ha hagut aquest creixement demogràfic i el creixement demogràfic no ha anat acompanyat d'una construcció d'habitatge. Llavors hi ha un desfase tan gros, després hi ha una part que s'ha fet molt especulativa, els fons d'inversió, sobretot les grans capitals, han invertit, i això el que ha fet és apujar doncs, encara més els preus dels pisos, l'especulació, però això és a nivell global, eh? Vull dir, el tema de l'habitatge és un tema global. Llavors, doncs clar, aquí doncs, és els governs que han de prendre decisions, però prendre-les ja. Vull dir,
0: sí, sí, no hi ha demora possible.
2: Són els que tenen la capacitat per poder resoldre o apaivagar el problema. Les entitats fem el que podem.
0: Clar, ara m'ho esteu posant molt fàcil per parlar, ja que parlem d'habitatge, per parlar del projecte de la masoveria urbana. Jo crec que una cirereta fantàstica i imprescindible, no? Que sí que és veritat que ostres, tant de bo, tots els pisos de propietaris que no, diguéssim, que no tenen diners per mantenir-los o que no d'allò, poguessin, no?, amb un lloguer mòdic, això, oferir-los doncs, a persones que no tenen llar. Parlem una miqueta, perquè clar, jo m'agradaria una mica 15 projectes que estan funcionant a Càritas Manresa, un ja n'hem parlat és el FITA, l'altre és l'Hort, i un és aquest de la masoveria urbana, que no sé si algú vol explicar.
2: D'habitatge, inclusió dins de sense llar i habitatge, en diem el programa en general.
0: Sense llar, val. I però, en què consisteix?
2: Bàsicament, bueno, evidentment, dins del programa d'habitatge hi ha el projecte de masoveria, però també hi ha un que nosaltres, jo col·loquialment en dic els pisos d'acollida.
0: Uh-huh.
2: En tenim 5 de pisos d'acollida que han vingut delegats i ara n'hi afegirem un més que la companyia de Jesús doncs, també ens l'ha afegit per poder-hi fer acollida. Aquests d'acollida, què representa? Són pisos on hi van famílies que no tenen cap tipus d'ingrés ni cap recurs, i llavors, evidentment, no ens paguen cap lloguer ni res. Fem un contracte que pot ser, o un conveni, que pot durar 3 o 4 anys, depèn de la situació, i durant aquest temps les famílies han de buscar, doncs han de, a part d'implicar-se en algun dels nostres projectes, han de buscar treball, han de buscar feina, no? Moltes, generalment totes ho aconsegueixen, i llavors doncs, el problema que ara ens trobem, que va bé parlar dels problemes, és que alguna família ja ho ha aconseguit del pis d'acollida, però no troba pisos, tot i tenint una nòmina, un salari, no troba pisos on poder-se... I aquest pis d'acollida, quan marxaria aquesta família, podríem posar-hi una d'aquestes famílies que està a punt de quedar-se al carrer amb canall i tot, perquè se'ls acaba doncs, l'expansió, no els hi poden subvencionar més l'expansió, no els hi poden pagar més la pensió, perquè ja els recursos són els que hi ha, públics, i doncs aquesta seria una de les parts. I llavors entra el projecte de mesoveria
0: urbana,
2: que és el que...
0: I aquí veiem imatges justament d'ahir, el dilluns, que es va inaugurar un altre pis, diguéssim, es va obrir un altre pis en el marc d'aquest projecte, que si el voleu explicar una mica.
1: Sí, aquest projecte una mica el que intenta és poder contactar amb propietaris que tenen pisos tancats que no tenen la possibilitat de rehabilitar-los. Llavors, és un projecte que el tenim en conveni amb l'Ajuntament de Manresa, i a través d'aquest conveni doncs es poden finançar els materials d'obra, i llavors es contracta un cap d'obra i un arquitecte que fan la supervisió d'aquestes rehabilitacions. I un cop s'ha fet aquesta rehabilitació, doncs hi ha unes persones que ja entren a lloguer, que entren a llogar aquest pis. Aquests que entren a llogar el pis són els mateixos que han estat fent de PO d'obra en arreglant el pis. Llavors, es comptabilitza les hores que han treballat, i aquestes hores que han treballat repercuteixen en uns mesos de carència de lloguer. Llavors, estan uns mesos, es fa un càlcul que està molt ben calculat, durant uns mesos no paguen el lloguer, i un cop han passat aquests mesos, doncs llavors ja paguen a un lloguer assequible, que actualment crec que són 4 euros al metre quadrat. Per tant, és un projecte que és un benefici també pels propietaris, perquè se'ls arregla l'habitatge, no?
0: Exacte.
5: És per les tres bandes, no? Jo diria, sí. Per una part, l'Ajuntament té pisos buits al centre de Manresa, i per tant això també és una manera de rehabilitar-los i d'omplir-los. La persona que hi anirà a viure, doncs, bueno, té un lloc on viure, a canvi de que abans ja ha treballat una mica, no? I el propietari també és una manera doncs, de que el pis se li rehabiliti, que potser sense aquest projecte ell no ho hagués fet perquè no s'hagués vist amb les condicions de fer-ho.
2: I de vegades amb petites rehabilitacions doncs es pot obtenir un pis que es pot ser de lloguer social. I aquí sí que s'ha de dir, com diu l'Emma molt ben dit, hi ha una col·laboració. És una col·laboració d'un propietari que hi veu una bona sortida a la seva situació d'aquell pis que ha de rehabilitar, uns participants que necessiten aquest pis amb lloguer social, per lloguer social, i que també col·laboraran amb la seva tasca, com ha dit la Mònica, amb la seva tasca de rehabilitació. De fet, fins i tot quan hi ha dos pisos d'aquests de mesoveria, col·laboren els dos participants, un amb cada pis, s'ajuden, o sigui, hi ha col·laboració entre els participants. Després l'Ajuntament, perquè aquest programa sí que sempre hem estat recolzats per l'Ajuntament, que s'ha de dir que és la tercera important, i el quart és l'entrada dels voluntaris i la gestió administrativa, que hi ha arquitectes que col·laboren amb nosaltres, algun arquitecte fins i tot és voluntari, i això ha donat bons resultats. Des del 2015 s'han fet 24 pisos, 80 persones, comptant pares, mares, fills, comptant-los en total, doncs 24 habitatges s'han entrat en aquest projecte de mesoveria i han funcionat perfectament. A més, la família representa que les famílies que entren en aquests pisos doncs van acompanyats, que és la paraula clau, acompanyats per Càritas. I això és important.
1: I hi ha una treballadora social que també té la implicació d'acompanyar tot aquest procés.
0: Clar. No? Com avancen les obres, no? Fer un feedback amb el propietari.
1: Sí, i també la família com va vivint tot aquest procés. No?
0: Sou vosaltres els qui truqueu portes de pisos que veieu que poden estar en mal estat i us poseu, o és l'Ajuntament el que es posa en contacte amb els propietaris?
2: No, nosaltres busquem pisos. De fet, estem, hem fet una crida, hem fet crides a les parròquies, hem fet crides als mitjans de comunicació ahir mateix, doncs que ens fa falta pisos. Ara en tenim dos de pisos que podrem fer la masoveria, aquí a Manresa, i en busquem un tercer. Ens faria falta un tercer. També s'ha de dir una cosa, el bisbat de Vic, com que Càritas i bisbat, doncs, per no dir-ho, som germans, per dir-ho així, doncs tot el tema d'espais religiosos que es puguin habilitar com a pisos, pues, hi està col·laborant. Aquests dos pisos venen, que és propietat del bisbat de Vic. Després,
0: i que són aquí a Manresa.
2: Són aquí a Manresa. I després hi ha els pisos de l'Esperança, que allà hi han d'anar tres pisos sobre l'església d'Esperança, que allò és propietat del bisbat de Vic i també ho convertirà en pisos amb habitatge social.
0: I per què dieu que necessiteu un de tercer? És a dir, necessitaríeu un de quart, un de cinquè, un de sisè, un de setè i un de vuitè, no?
2: Sí, com si en volen portar 20. Però clar, per la gestió nosaltres anual és 3. Si l'Ajuntament vol col·laborar, ens vol donar més pisos i ens donem més capacitat econòmica i Càritas també, com pot suposar, encara que siguem molts voluntaris, també tenim...
0: Sí, teniu treballadors
2: i despeses, pues, tot depèn dels ingressos.
0: No sé si heu parlat amb l'Ajuntament de com us pot beneficiar això tenint en compte els diners que rebran del Pla de Barris i que una de les actuacions del Pla de Barris és precisament donar incentius als propietaris que tenen pisos completament en desús aquí a Manresa perquè els rehabilitin. No sé si d'això n'heu parlat.
2: Hem parlat i mateix amb
0: l'alcalde, amb el Jesús Alonso, també.
2: Amb l'Alonso, pues, es va recordar que doncs, la masoveria pot ser un element important de cara al pla del barri antic, la rehabilitació del barri antic.
0: I ho tenen en compte?
2: Sí. Voldríem que encara ho tinguessin més en compte, però per demanar, pues, bueno, però sí.
0: Des dels mitjans poden anar fent pressió, també.
2: Hem insistit molt.
0: Bé.
2: Feu pressió, ja va bé.
0: Escolteu, aquí en l'informe de la memòria del 2025, dintre dels projectes que formen part de, diguéssim, del gran grup d'acollida i acompanyament social, posa 274 participants, però posa 1.456 accions d'acollida. Què són les accions d'acollida?
1: Les entrevistes, les...
0: Val. Llavors, una de les altres dades que, clar, infància, adolescència i famílies, no sé si la majoria d'usuaris o de persones que venen o que teneu no són úniques, sinó que tenen una família darrere,
1: sí.
0: No? La majoria?
1: El 61% són llars amb infants.
0: Val.
1: Un gruix important són famílies amb infants. Llavors tenim aquest projecte del niu que potser tu, Gislan, també pots explicar una miqueta.
0: Sí, explica, Gislan.
4: El projecte de la niu és un projecte que com direm.
0: Clar, niu sí. Remet a un espai amb família, no?
1: Sí, el niu és un projecte que el que intentem és fer un acompanyament integral a les famílies, perquè d'aquesta manera poder donar suport en aquest procés de sortir endavant, no? Perquè són famílies que estan en una situació de molta precarietat, moltes vegades amb habitatges
0: insalubres,
1: vale? Llavors tenim, per exemple, una targeta Moneder per poder anar a comprar alimentació i cuinar el que vulguin.
0: Aquí 123 llavors, persones han rebut la targeta Moneder, clar.
1: Sí, tenim una, també la col·laboració amb una psicòloga que fa una intervenció grupal i també individual, i a part doncs, també tenim la possibilitat de fer algunes beques per activitats extraescolars i casals d'estiu, perquè una mica el que veiem nosaltres és que aquells infants que participen d'activitats fora de l'escola sempre tenen més oportunitats d'en sortir-se'n, no? Perquè una de les coses que també s'ha vist amb l'informe FOESA, que és aquest informe d'anàlisi social, doncs el que es veu és com la cronificació de la pobresa i com l'herència, no?, de pares a fills, no?, i com quan tu neixes en una llar que està en una situació de precarietat, és molt més difícil accedir a després a formació que et permeti accedir a un lloc de treball de més qualitat, no? I per tant, intentem que els infants puguin tenir altres espais on poder participar i gaudir, no? I per això són molt importants les activitats extraescolars i els casals d'estiu en llocs com de la ciutat que fan tots els infants de la ciutat, i que els infants puguin triar, no? Si aquell infant vol jugar a rugby o vol jugar a bàsquet, que ho pugui fer. Si vol en anglès, que vagi anglès. Si vol fer teatre, que faci teatre. Perquè si els meus fills ho poden triar, que ho puguin triar tots els infants de Manresa.
0: Sí, sí, que la igualtat comenci des del principi, no?
1: Sí.
0: Gislan, la teva filla quants anys té ara?
4: Ara fa 8, té 8 anys.
0: Té 8 anys.
4: I tinc una altra de 7 mesos.
0: I tens... Ai, doncs enhorabona.
1: Sí. Que ja ha nascut a Manresa.
4: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I quan veu arribar vosaltres el tema de l'habitatge, el veu tenir resolt de pressa? El tema també, com va anar el fet d'escolaritzar la teva filla? Clar, si només fa 2 anys, la teva filla... també ha hagut d'aprendre... Bueno, clar, no sé si a Palamós o a anglesos hi veu estar molt temps, però tot i així, és un procés d'adaptació constant, no? Com va anar una miqueta que és més aquesta part familiar, que segurament la relació amb el teu marit també se'n devia ressentir una mica, no? De dir, les emocions estan a flor de pell.
4: Sí, sí. Quan vam arribar aquí, vam trobar dificultat d'habitatge, sí. Per això que estàvem en altres llocs. Estàvem buscant on podem trobar un lloc estable perquè la meva filla pot escolaritzar, perquè sense habitatge no, els nens no poden entrar. Sí, si estàs amb una família o en un lloc només per uns dies o uns mesos, no poden els nens...
0: Necessiten estar empadronats en un lloc, no?, i viure en un lloc per poder anar a l'escola.
4: No, només per
1: no, en realitat, et pots, o sigui, pels drets dels infants, els infants es poden escolaritzar encara que no estiguin empadronats. Almenys aquí a Manresa això ho tenim garantit, perquè hi ha infants que encara no tenen padró, però estan escolaritzats, vale? I això és molt important, perquè hi ha algunes ciutats de Catalunya que no ho estan fent. Llavors, bueno...
0: Sí, sí, no.
4: Sí.
0: Sí. I llavors, això, I... com, quan vau aconseguir trobar? O sigui, quant temps fèieu que estàveu a Manresa fins que no vau trobar pis?
4: A Manresa, no, estàvem abans a Manlleu, l'últim poble
0: Manlleu,
4: és a Manlleu, sí, i directament vam venir aquí, sí, vam trobar aquí a Manresa un pis on podem ser més... més estable. I vam venir aquí a Manresa.
0: Sí. I la llengua, la teva filla, com la porta?
4: Crec que va trobar una dificultat sí, pel català, però castellà no, perquè va estudiar una mica de castellà al Marroc abans, sí. I, però ella va trobar una bona, direm, escola o sí, amb els mestres, amb, sí, va trobar una facilitat.
0: I ara ja el deu dominar per aprendre, perfectament el català, no?
1: També, si em permets, posar en valor la feina dels mestres a les escoles, que tenen aquesta funció d'acollida que va més enllà de l'aula, no? Que a vegades ho veiem, no? Sobretot ara s'ha sentit molt a parlar del tema dels docents per l'habitatge. Bueno, és que realment els mestres, no, tenen un paper molt important, no? Perquè tenen un vincle diari amb aquestes famílies, no? I recordo que la Gislan m'explicava el mestre de la seva filla, no? Que va tenir un paper molt important quan veu arribar.
4: Sí,
1: no?
4: I
0: abans d'acabar, perquè és que de veritat que em passaria 2 i 3 hores parlant amb vosaltres i intentant arreglar el món, allò que es diu col·loquialment. Imma, quants anys fa que ets voluntària i per què decideixes fer-te voluntària de Càritas?
5: Mira, jo em vaig fer voluntària quan em vaig jubilar. Bueno, quan em vaig jubilar va venir la pandèmia, va venir tot junt, i després al cap de poc vaig entrar a voluntariat. Jo vaig entrar a voluntariat, bueno, Càritas, ja, l'entitat ja la coneixia una mica, em sonava, i després la veritat és que també hi va haver persones de dins de Càritas que em van convidar, no? Que em van dir, va, que hi ha molta feina, vine, i això, i vaig dir, bueno, pues va, ho provaré, a veure si m'agrada.
0: I com vas començar? A quin programa vas començar a ser voluntària?
5: Bueno, vaig començar... que vaig entrar al Consell de Càritas, és a dir, al voluntariat a Càritas tenim un consell que, bueno, hi ha el president, el director i totes les persones que formem el consell, i aquestes persones són les que col·laborem amb diferents projectes, no? I llavors a partir d'aquí plegava la persona que fins aquell moment feia les entrevistes i l'acollida a persones que s'oferien per voluntàries. I pel perfil que jo tenia em van demanar a veure si volia fer això, fer les entrevistes a les persones que volien entrar de voluntàries. I jo, bueno, amb la idea aquesta de dir tant és fer una feina com una altra, no? Vull dir, la qüestió és col·laborar, doncs em vaig posar amb això.
0: O sigui que...
5: I realment és, bueno, ara és una feina que m'agrada molt perquè coneixes persones molt diferents, veus allò que motiva a les persones també a fer de voluntàries, no? Veus també amb les idees preconcebudes que entrem a l'entitat, com després anem canviant també una mica aquestes idees quan anem coneixent més la realitat i anem coneixent més el terreny. En aquest moment a Càritas Manresa tenim al voltant de 100 persones voluntàries. 102, 103, és un
0: perfil, un perfil concret?
5: Mira, el que més hi ha són jubilats... bueno, és normal, no? És a dir, són persones que mentre has tingut la teva vida laboral feines tens per arribar allà on no arribes, no? I arriba un punt que dius, bueno, potser sí que el temps el tens molt ocupat, no? Però tens la sensació de dir, home, potser també podria fer alguna cosa, no? Per ajudar els altres i per estar amb alguna entitat que... Llavors, moltes persones són jubilats, però bueno, hi ha persones joves també que venen. El perfil del voluntari també ha canviat una mica. Abans potser la persona que anava amb la idea de dir ai, jo vull ajudar els pobres perquè pobrets, no?
0: Paternalisme total,
5: sí.
0: No?
5: I per tant, això ha anat canviant bastant i ara em sembla que els voluntaris, gairebé tothom té la idea de dir bueno, nosaltres aquí estem per acompanyar a les persones, cadascú fa el seu camí, cadascú fa el seu itinerari, nosaltres intentem acompanyar-los i és veritat que són persones vulnerables que per si soles no podrien tirar endavant i per tant el que intentem és donar un cop de mà, però sempre entenent que és el participant, és la persona qui fa el seu camí i qui tira endavant i sobretot qui tria, és ell qui hauria de triar i qui hauria de decidir, no? I nosaltres estem per acompanyar i per donar suport a allò que ells no arriben. I molt també des dels voluntaris el que vius és la incomoditat aquesta de dir és que no arribem a tot, no? És a dir...
0: La frustració, no? També.
5: Sí, és veritat que ja et mentalitzes i no vas pas amb la idea de que jo ho arreglaré tot i ho salvaré tot, no? Però sí que veus que hi ha més necessitats de les que
0: podeu
5: s'hi pot donar resposta, no?
0: I
5: això, clar, ho veus més quan estàs fent de voluntari. Si no, ja t'ho imagines que al món hi ha moltes necessitats, però quan entres dins d'una entitat i ho veus en concret i aquestes necessitats no són un número, sinó que són una persona que té un rostre, que té un nom, que té un cognom, no? Que té una família, que resulta que ara saps que el fill d'aquest li passa no sé què. És a dir, quan són persones concretes, doncs no poder arribar et sap molt més greu.
0: Totalment.
5: Que no quan una estadística dius, mira, el 20% es queden fora, ai pega, no?
0: Empatitzes molt més.
5: Sí,
0: no. I entenc també que hi ha molta gent voluntària que fa molt temps que ho és, no? És a dir, el voluntariat de Càritas no és aquell de dir, ho soc un any i marxo, o sí?
5: Molta gent hi té molts anys, però també ens hem d'anar acostumant a aquest perfil nou. És a dir, la persona potser jove que diu, mira, jo en aquest moment he acabat els estudis, ara m'agafo un any una mica per resituar-me i per veure què vull fer de la meva vida, i mentrestant, mira, unes hores de voluntariat a la setmana les puc fer, però això només durant un any. No sóc aquella senyora que m'apunto a fer Càritas per fer de voluntària perquè em faré tota la vida. No, és una cosa concreta, no? Però puc aportar. O ara he acabat la carrera i fins que no d'això, doncs, durant un temps puc fer de voluntària a Càritas. Per tant, el perfil també te n'adones que va canviant una mica.
0: I quan parlaves d'idees preconcebudes, Imma, quines, per exemple, són les més habituals?
5: Bueno, la idea aquesta de que nosaltres som els que els que en sabem, no? Nosaltres som els que podem ajudar els altres. No, no, és que aquí tots ens ajudem a tothom, eh? Uh-huh. I nosaltres, vull dir, estem a Càritas i estem aprenent i ens estem ajudant i, uh-huh, vull dir, les idees una mica preconcebudes de dir, bueno, nosaltres som els que estem bé, nosaltres som els que hem d'ajudar amb els altres perquè hi ha pobrets. Uh-huh. No, no hi ha pobrets, no, vull dir, són persones que en aquest moment estan visquent una situació, doncs, que necessiten ajuda, però al final, com que estem parlant de vulnerabilitat, tots som molt vulnerables, no?
0: Completament.
5: Cadascú amb coses i amb àmbits diferents. Uh-huh. I al final es tracta també, doncs, de que entre tots uns necessitaran una cosa, però els altres en necessitaran una altra. Uh-huh. I aquest fer xarxa que fem, i això, uh-huh, penso, i que és positiu, uh-huh, per tothom.
0: I tant. Josep, ja per acabar...
2: Joan.
0: Repeteixis. És igual, jo ja. Joan, ja per acabar, algun missatge que voldries donar sí o sí a l'audiència perquè es quedi amb alguna...
2: Bueno, sobretot el tema de la preocupació que estem, Càritas, amb el tema de l'habitatge, els desnonaments, que això és un tema greu, que crec que haurem d'esforçar-nos entre tots, junt amb les entitats públiques. Uh-huh. Després, un missatge sempre jo d'agraïment als voluntaris, al personal tècnic, tots els col·laboradors, socis, donants, empreses i entitats que col·laboren amb nosaltres o que tenim convenis, només donar-los gràcies, perquè gràcies, i a les administracions públiques, evidentment, Ajuntament i Generalitat, perquè gràcies a ells nosaltres podem continuar fent la tasca, uh-huh, tot aquest conjunt de persones i entitats que us he parlat. Uh-huh. Per mi això és el bàsic, i evidentment continuarem fent front, som valents, Càritas, i farem front a el que sigui. Uh-huh. I sobretot el missatge que ha donat l'Imma i també l'Islam i la Mònica, que Càritas ja no és l'entitat que es dedica a donar menjar i vestits, sinó és una entitat que acompanya, que té projectes, que ajudem, acompanyem aquelles persones perquè puguin aconseguir una inserció social i laboral i puguin donar una vida digna, que és el més important, la dignitat de les persones.
0: Mm-hmm. Doncs res, no, escolta'm, jo crec que ha quedat claríssim. Mònica, Guislan, Joan i Imma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest passeu de dijous. Que tingueu un molt bon final de setmana. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Popular y Vox en Andalucía para investir esta misma tarde a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Tras la votación frustrada del pasado martes, esta misma tarde y con los votos de la ultraderecha, Moreno será investido presidente. Ahora falta por conocer los detalles de ese acuerdo. Estamos en Sevilla. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Casal. Fuentes de la negociación confirman a la cadena SER que el Partido Popular y Vox han cerrado el acuerdo que desbloquea la investidura de Juan Manuel Moreno. El pacto, estructurado en más de 100 puntos, se firmará poco antes del pleno de esta tarde, alrededor de las 5, e incluye la exigencia ultra de la prioridad nacional para acceder a las ayudas sociales y recursos públicos de la misma forma que ocurriera en Aragón o Extremadura. Resuelto el programa, la negociación se centra ahora en el diseño del Ejecutivo de coalición. Vox exige una vicepresidencia y dos consejerías de peso. El PP acepta su entrada en el gobierno, pero intenta acotar su poder. Les ofrece una gran vicepresidencia de amplio perfil, pero veta las tres áreas que reclama la formación de Abascal: agricultura, asuntos sociales y cultura. 5 horas para cerrar el reparto de carteras en Andalucía e investir a Moreno como presidente de la Junta por tercera vez.
2: Moreno, que siempre quiso separarse de Vox, que quiso demostrar que podía ganar a Vox sin parecerse a Vox, pero que finalmente tendrá que asumir un acuerdo con la ultraderecha y al final se ve enredado en ese lío que quería evitar a toda costa. Podréis seguir la investidura de Moreno esta tarde en el especial que preparan ya nuestros compañeros de la SER en Andalucía. Y media, regresamos a Sevilla, pero este es el titular a esta hora. Moreno será investido esta misma tarde presidente de la Junta de Andalucía. 2 de la tarde y un minuto. Por lo demás, otro día de terremoto judicial para el PSOE. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número 2, el DAO Manuel Llamas. Les imputa en el caso Leire por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Mercedes González, recordemos, se reunió hasta en 3 ocasiones con la fontanera del PSOE, aunque ella, la directora de la Guardia Civil, siempre ha negado su relación con los objetivos de la trama. Ampliamos información de Miguel Ángel Campos.
4: El juez Pedraza, a instancias de anticorrupción, imputa a ambos porque quiere saber si las 3 investigaciones abiertas a la UCO por posibles filtraciones de información sobre el entorno de casos del PSOE obedecían a un intento de intimidación de los investigadores por parte del teniente general Dao y de la directora general, y si se habían ejecutado a raíz de las reuniones que Mercedes González mantuvo previamente con Leire Díez. Además, el Dao trasladó a la UCO que debían ponerse de perfil en las causas políticas, siguiendo únicamente las directrices de los jueces. Ambos responderán como investigados por prevaricación y obstrucción a la justicia el 16 de julio.
2: Esa es la fecha. El gobierno respalda de nuevo a Mercedes González, pero el Partido Popular insiste. Cuca Gamarra pide la dimisión también del ministro Marlaska y tira por elevación a Pedro Sánchez.
5: El tiempo va a hacer más grave la gangrena, porque no se trata de 1 o 2 manzanas podridas, sino que es el uno, el one, el jefe, el que está al frente de toda esta organización criminal.
2: Y media, os contamos cómo la abogacía del Estado se va a personar también en el caso de las joyas de Zapatero. En realidad es una decisión técnica que se produce siempre que se investiga un posible fraude fiscal. Ya es oficial, el gobierno confirma el dato que hemos avanzado esta mañana aquí en Hoy por Hoy en la SER. Casi 1,2 millones de migrantes han solicitado ser regularizados en el proceso abierto por el Ejecutivo. Una cifra que dobla las previsiones iniciales. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
6: Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
2: La mitad de estas peticiones ya han sido tramitadas y luego contaremos cómo este proceso tiene ya una primera incidencia en los datos de empleo de junio. El paro bajó el pasado mes en casi 30.000 personas.
7: Mundial 2026, Cadena Ser.
2: Y sí, ya está en marcha la cuenta atrás.
8: Ah, súper tranquilo, es una victoria fácil, entonces nos vamos a ver con ganas esa paliza. ¿Cómo que no? Claro que sí.
9: Con los amigos, con los colegas.
10: Sí, yo lo voy a ver en la oficina, que hemos pillado un proyector para ver de cine.
11: Posiblemente sea como un 2-3-0 España.
8: 3-0 tranquilamente.
10: Yo digo 3-1, nos empiezan ganando 0-1 y luego remontamos con 3-2 de Lamine.
12: Está reñido, pero yo confío mucho en Lamine.
13: Lamine, Yamal. Cada día yo te quiero más.
2: A las 9 de la noche España se juega su continuidad en el Mundial frente a Austria. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Yo estoy hasta nervioso. Buenas tardes, Casal. Las 5 y 4 de la mañana aquí en Los Ángeles. No pude uno dormir porque tenemos partido importante. No queremos volver a casa ni como Holanda ni como Alemania. Y por tanto hay que ganar a Austria con Dani Olmo en el 11 inicial y con algunos jugadores tocados. Por tanto, hasta que no termine la ventana no sabremos el 11 que saca Luis de la Fuente hoy aquí en Los Ángeles. Es el partido grande del día. Después juegan Portugal y Croacia, posible rival en octavos de final. Y el día se cierra en Carrusel con el partido Suiza-Argelia.
2: Aquí lo contaremos todo desde las 7 de la tarde en Carrusel con Garrido.
7: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
2: Y nos queda el tiempo. Parece que vamos a emitir la misma crónica de ayer, pero es que el pronóstico es calcado, Jordi Carbó.
15: Tarde soleada y con más calor que ayer en la mayor parte del país. Todavía con algunas nubes en el Cantábrico, pero cada vez más ratos de sol. Algunos chubascos en las islas de Mallorca, Formentera e Ibiza, también entre Valencia y Alicante. Pero, como decíamos, en general mucho sol y temperaturas máximas ligeramente más altas que ayer, destacando valores de más de 40 grados, acercándonos a los 44 en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura, también en el Valle del Guadalquivir. Y se confirma que los próximos días continuará haciendo mucho sol con más calor.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
16: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
17: Atenció, a l'AP7 s'acaba de reobrir un sol carril a la Pobla de Montornès. Aquesta autopista fa més de 7 hores que estava tallada en sentit sud, quan un camió que transportava cerveses ha xocat a primera hora amb un cotxe i ha quedat totalment entrevessat. S'estan desviant encara els vehicles per la N340 al Vendrell. Hi ha moltíssima cua, però és que, a més, a la mateixa AP7 hi ha un altre accident a la Roca del Vallès en sentit Tarragona i al matí, a primera hora, a Maçanet de la Selva, un autobús ha xocat per darrere amb un camió en aquesta mateixa AP7. Dels 26 passatgers, només una persona ha quedat ferida lleu. Catalunya és on més immigrants han demanat regularitzar la seva situació de tot Espanya. 257.000 sol·licituds, més que totes les de Madrid o País Basc sumades, i 100.000 més de la xifra que preveia el govern espanyol quan va començar el procés. Catalunya ja té pressupostos, els primers després de 3 anys i també els primers des que Salvador Illa és president.
18: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, per no desplegar els acords.
20: Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
17: Són Esquerra i Comuns que hi han votat a favor, en contra la resta, Junts o PP.
21: I segueixo veient arrogància i triomfalisme, i els fets els contradiuen. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer.
22: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant.
17: Els metges i les infermeres denuncien que des que el PSC governa, la Conselleria de Salut no els passa el plàning de vacances del personal sanitari, els reforços, on a l'estiu es dobla la població per turisme.
23: Que tenim la mateixa plantilla amb el doble o triple de població.
24: Arribar a juliol sense que es coneguin ni reforços, ni reducció d'activitat, ni tancament de llits, ni reorganització, és constatar que el govern no té cap mena de capacitat de control i direcció del sistema.
17: I això s'hi suma que els metges protesten negant-se a fer hores extra. Això és un 20% de l'activitat assistencial. Tot això 4 hores de la gran inauguració del Tour de França a Barcelona. Podreu seguir-lo aquí a la SER, aquesta presentació dels 23 equips, en un acte que ha de reunir 75.000 persones entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. I això arriba poques setmanes després de la visita del Papa. Els veïns i els comerciants asseguren que les restriccions de mobilitat són avui molt pitjors que llavors.
25: El poc període de temps que hi ha hagut entre tot el de la Sagrada Família que vam fer del Papa a Roma i ara que torni pas això a l'Avinguda Gaudí i tal, molesta.
26: No se sé són llançar les escombraries perquè tens
0: que anar dos o tres carrers més cap allà. Jo tinc que sortir de casa a les 3 de la tarda i no tinc metro.
17: Des d'avui fins dilluns hi haurà talls importants a Barcelona, Tarragona, Garraf, Osona i el Ripollès. I atenció, Pinell del Solsonès. Hi ha un incendi de vegetació des de les 12 del migdia a Sant Climent i treballen una vintena de dotacions dels bombers amb dos avions. El foc crema camps, vegetació forestal, i estan donant pagesos suport amb tractors estripant camps per evitar la progressió del foc. Farà calor, però la que toca pel juny avui, a l'espera de que les temperatures es tornin a disparar els pròxims dies. Jordi Carbó.
15: Avui torna a pujar la temperatura pel que fa a les màximes i més que pujarà els pròxims dies, sobretot a partir de diumenge. D'augment, avui, com a mínim partim d'un matí amb mínimes més baixes. Ha fet fresca fins i tot en començar el matí a gran part de l'interior i arran de costa hem baixat dels 25 graus després d'unes quantes nits de no fer-ho. I el temps es presenta radiant, com ha estat durant el matí, és a dir, sol i molt bona visibilitat, amb temperatures màximes de 30-35 graus en el conjunt de Catalunya, al voltant dels 30 arran de costa, dels 35 a la resta, superant-los al Pla de Lleida i sobretot a les comarques de Tarragona, també a la Costa Daurada. Continuarà bufant la tramuntana als Pirineus i a l'Empordà, al mestral al sud de Catalunya. I els pròxims dies, com dèiem, temps radiant igualment i amb més calor.
17: Tècnica Jordi Orós, producció Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
17: Què tal? Bona tarda. Catalunya és amb molta diferència la comunitat autònoma on més immigrants han demanat ser regularitzats de tot Espanya. 257.000. És ja la dada definitiva, la dada concreta de tots els estrangers que han presentat la seva sol·licitud en aquests tres mesos que ha habilitat el govern espanyol per la regularització massiva. Oriol Soler, són 100.000 persones més de les que preveia inicialment el govern espanyol.
1: Les previsions del govern català quan va començar aquest procés era que unes 150.000 persones s'hi acollirien. Finalment han estat aquestes 257.000. Això no vol dir que tinguin el procés fet, perquè ara s'han de resoldre els expedients i la Moncloa calcula que un 20% es denegaran. En qualsevol cas, la ministra de Migracions i Inclusió, Elma Saiz, diu que és una gran notícia.
3: Viene a recordar que en este procedimiento la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional.
1: Catalunya, doncs, ha tingut de moment una sobre representació de demandes en relació a la seva població. Per província, Barcelona n'ha rebut 192.000, més que tota la Comunitat de Madrid, Tarragona 27.000, Girona 23.000 i Lleida 15.000. Segons el Ministeri, un 40% de les persones que han fet aquesta sol·licitud coneixen la llengua cooficial de la comunitat autònoma. Dit d'una altra manera, 4 de cada 10 que han fet el tràmit aquí sabrien parlar català.
17: I aquesta hora ens pot atendre a l'hora 14 la Gemma Pinyol Jiménez, és directora de Polítiques Migratòries i Estratègies i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, Gemma? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
17: Per què Catalunya és la comunitat en què, de llarg, hi ha hagut més immigrants que han demanat regularitzar-se en aquest procés?
4: Bé, jo crec que és una suma de factors, no? El fet que Catalunya sigui la comunitat autònoma on hi ha hagut més demandes, té a veure, primer, que nosaltres... juntament amb Madrid i amb el País Valencià, som les comunitats autònomes

0: ha tingut un número més gran de sol·licituds.
1: Estem parlant d'una xifra de població semblant a ciutats com Badalona, Sabadell, Terrassa, que ara tu deies, no? Fins ara eren aquí sense poder treballar o viure legalment. Això sorprèn, també. Eren moltíssimes persones, són moltíssimes persones.
0: Sí, és cert que quan ho poses en números sumats fa molt, no? El sumador absolut, clar, en termes relatius són persones que estan distribuïdes pel territori, hi ha persones que no només són totes d'edat treballadora, tot i que és la majoria, no? També hi ha persones menors i tot, però sí, el que demostra és que nosaltres tenim un sistema, un mercat laboral que normalitza, de manera bastant preocupant al meu entendre, que hi hagin persones que estiguin treballant sense tenir les seves condicions laborals i, en aquest cas, també residencials assegurades legalment.
1: Els més extremistes, extrema dreta, també a xarxes, estan agafant dades com aquesta ja per dir, doncs, el de sempre, no? Que tots no hi cabem, etcètera, etcètera. Et pregunto si el sistema, sobretot pensant en els serveis públics, també les arques de l'Estat, de la Generalitat, si es veurà més beneficiat o més perjudicat d'aquesta regularització, per posar-ho tot en context, perquè també, sempre ho insistim, però aquestes persones segurament abans ja eren ateses als ambulatoris o anaven a l'escola, però en canvi no estaven cotitzant i ara sí que ho faran.
0: Jo crec que aquest és el punt important, és dir, aquestes persones ja hi eren, aquestes persones participaven en la nostra vida comunitària, utilitzaven el transport públic, utilitzaven tots els serveis que tenim a l'abast. El que no eren participants de manera directa. Directa segurament sí, no? A través de les compres, però no eren directament participants. Per tant, estem creant un nou grup, un nou gruix de persones contribuents, i això és important. Jo crec que el debat s'ha de separar, perquè crec que estem caient en certes confusions. El debat de les limitacions que nosaltres podem tenir en els serveis públics no estan relacionades amb la població immigrant, estan relacionades amb el número de població en general. I si no entenem bé aquest debat, ens estem fent trampes, perquè no estem reforçant allà on caldria i segurament estem declamant culpes que no són certes i que, a més, no porten a cap solució, no?
1: Doncs creiem important avui posar en context aquesta dada, aquesta xifra que hem conegut avui, i així ho hem fet amb Gemma Pinyol Jiménez, directora de Polítiques Migratòries i d'Instrategies i professora associada a la Pompeu Fabra. Moltes gràcies, Gemma. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Ara és 3:15. I la notícia és avui al Parlament. Catalunya té nous pressupostos, els primers després de 3 anys.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
1: Salvador Illa ho aconsegueix per primera vegada aquesta legislatura, ha estat amb els vots de Comuns i Esquerra, i això garanteix estabilitat fins, doncs, al 2028, que és quan ha d'acabar aquesta legislatura. Ho ha seguit en Xavier Balló. Xavi, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. Els dos socis del govern han donat avui a Illa l'instrument per tenir estabilitat durant la resta del mandat. Els pressupostos ja són una realitat. El govern tindrà més de 49.000 milions d'euros per desplegar les seves polítiques i el president s'ha compromès a fer-ho.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política, no?
3: Esquerra ha assegurat que la votació d'avui obre una nova etapa de la legislatura en la que no rebaixaran les seves exigències en complir els compromisos, ho advertia la diputada Esther Capella, també des dels Comuns, Jessica Albiach.
5: També augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: Amb fermesa, amb convicció, cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
3: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts que ara estigui a l'alçada per aprovar el nou finançament al Congrés i que Catalunya tingui encara més recursos, però els de Puigdemont han recordat que es queda curt i ha acusat el govern d'actuar amb arrogància i massa triomfalisme. És el diputat Antoni Castellà i Juan Fernández del PP.
7: De que no és bona l'arrogància ni el triomfalisme. I els fets els contradiuen. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren?
8: Estos no son los presupuestos que necesita Catalunya. Estos son los presupuestos que necesita Illa y Pedro Sánchez.
3: Els pressupostos consoliden una despesa que puja més d'un 20% respecte als últims de fa 3 anys i que també fa un salt en la inversió pública destinant-hi més de 4.000 milions d'euros.
1: Xavi, són els pressupostos de 2026 que s'aproven el mes 7, al juliol. És molt tard, això, en comparació amb anys anteriors?
3: Clar, no és el més habitual, perquè això vol dir que el govern tindrà només 6 mesos per desplegar aquests pressupostos i, habitualment, si es fa tan tard, ja es renuncia a aprovar-los. En aquest cas, però, el govern i la majoria de partits ho han tirat endavant, sobretot tenint en compte que és previsible que aquests puguin ser els únics pressupostos de la legislatura, ja que el calendari electoral que s'aproxima

Bona tarda. Comença Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i cultura popular a Ràdio Manresa. I comencem, com sempre, amb la sardana que ens han demanat, una sardana que ens refrescarà una miqueta. Es tracta de Mar de Palamós, que va compondre en Francesc Marros i que ens interpreta la Copla Sant Jordi.

0: Sardanes de lluïment, sardanes obligades.
1: Avui escoltarem una sardana obligada de flabiol, o de lluïment de flabiol, com li vulgueu dir, que té unes característiques especials. Té 5 variacions, és a dir, que no totes les tirades que interpreta el flabiol són iguals. Escoltarem una sardana que es titula Com un passereny. La va compondre Enricau Vila de Sau i ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi i de flabiol solista en Jordi Figueroa.

Era la sardana Com un passereig que va compondre en Ricard Viladasau i que ens ha interpretat la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb el flabiol solista de Jordi Figaró. Era una sardana amb 5 variacions. I bé, us hem de parlar de les havaneres que tenen lloc ja fa bastants anys a Calella de Palafrugell. Concretament serà aquest dissabte 4 de juliol que hi haurà la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a partir d'un 10:15 de la nit a la plaça del Port Bo. Intervindran els grups següents: Els Cremats, Ultramar, Port Bo i Arjau. Escoltarem tot seguit unes quantes havaneres. Concretament escoltarem, per començar, Lola la Tavernera amb el grup d'havaneres Port Bo i la Copla Montgrins. És una havanera que va compondre en Carles Casanovas i en Josep Bastons.

era Lola la Tavernera, que ens interpretava en el grup Portbó i la Copla Montgrins, una habanera que van compondre en Carles Casanova i Josep Bastons. I ara, tot seguit, escoltarem també una molt popular, La Gavina, de Frederic Sirés. També ens l'interpreta el grup Portbó i la Copla Montgrins.

Era la gavina de Frederic Sirès amb Portbó i la Cobla Montgrins. I seguim amb els mateixos intèrprets per escoltar la sardana de, ai, perdó, la vanera d'en José Luis Ortega Monasterio, també molt popular, El meu avi.

Era el meu avi de José Luis Ortega Monasterio, que ens han interpretat Por Bomongrins. Els mateixos que ens interpreten, ja serà l'última manera que escoltarem avui, El canó de Palamós, també de José Luis Ortega Monasterio.

Era el canó de Palamós de José Luis Ortega Monasterio, que ens han interpretat Portbó i la Copla Montgrins. I bé, us hem de parlar de l'aplec d'Artés, que tindrà lloc aquest proper dissabte 4 de juliol. Concretament serà el 54è aplec de la Sardana, que tindrà lloc al Parc Municipal i en el que intervindran les coples Ciutat de Girona, Marinada i Mediterrània. A partir de les 8 es podrà sopar amb servei de bar, entre pans i postres, i hi haurà taules que es poden reservar si voleu sopar, les taules que són gratuïtes. L'entrada és lliure, hi haurà 50 sortejos, vendran tires, hi haurà 50 sortejos, i a partir de les 9 del vespre començarà pròpiament l'aplec. Les sardanes que interpretaran les coples seran Enyorança i plenitud, de Max Abar, Cant trist, de Fèlix Martínez Comín, Quan els ulls parlen, d'en Josep Maria Terrides, Regalims del cor, d'en Vicenç Bou, Petita rosa, del mestre Puigferrer, El cantaire del Montgrí, d'en Ricard Viladesau. Les tandes d'obligades seran les següents: El camioner, d'en Josep Cassú, de Lluïment de Copla, En refila de Berga, d'en Ricard Viladesau, de Tenora, i Tamborinada, de Carles Sagarra, també de Lluïment de Copla. Seguirà Rebombori d'octubre, d'en Josep Cassú, Pardal Serniu, d'en Francesc Camps, Manel, de Marcel Sabater, Espurnes perpètues, d'en Jordi Molina, La font del Vilà, d'en Josep Saderra, Nit d'estiu a Sant Llorenç, d'Alfred Abad. De conjunt interpretaran Doi d'amor, d'en Joaquín Ustenc, i l'aplec d'Artés, d'en Francesc Marrós, i seguiran amb Armínia, d'en Ricard Viladesau, Sardanes a Mollerusses, d'en Josep Capell, Pensant en tu, d'en Josep Blanc i Reinal, La festa de Sant Martirià, d'en Conrad Saló, Poble de Vallellana, d'en Carles Santiago, i Dos germans, d'en Pere Fontàs. I tornem a la música i escoltarem una de les sardanes, precisament la que interpretaran de conjunt, l'aplec d'Artés, que va compondre en Francesc Marrós i que en aquest cas ens interpreta la principal de la Bisbal.

Era l'aplec d'Artés que va compondre en Francesc Marrós i que ens ha interpretat la principal del Bisbal. Aquesta setmana trobem 80 ballades, 3 concerts, 6 aplecs. Curiosament, bé, curiosament no, per la calor, són tots el dissabte els aplecs. A part d'aquest Artés, d'Artés també n'hi han a Banyoles, que començarà a les 5 i seguirà a les 9 del vespre, amb la pausa per sopar, que serà la Pesquera de Santa Rosa amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Copla Sol de Banyols. També d'aplec aquest dissabte a Montblanc, a la plaça Major, començarà a 6:15 i seguirà a les 10 de la nit amb les coples Maricel i Bellpuig Copla. Un altre plec és a la Torre de l'Espanyol. Començarà a 6:45 i seguirà a les 10 de la nit a la pista coberta 1 d'octubre i intervindrà la principal de Tarragona. També hi ha plec a Rosselló del Segrià, a 7:45 del vespre, a la plaça de l'Església, amb la Copla Juvenívola de Gramont. I l'altre plec que hi ha és a Sant Andreu de Llavaneres, a partir de les 9 del vespre, al Casal de Llavaneres, amb la principal del Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Geloc. Tornem a la música per escoltar una altra de les sardanes, en aquest cas que també interpretaran de conjunt a l'aplec d'Artés. Una sardana que, per cert, està sent molt interpretada aquest any. Es tracta de Doi d'Amor, d'en Joaquim Ustenc, que ens interpreta la Copla Sant Jordi.

Era la sardana d'Oi d'amor que va compondre en Joaquim Ustenc i que ens ha interpretat la Cobla Sant Jordi. També trobem concerts. Al Teatre Comarcal de Solsona hi ha un concert demà divendres a 9:45 de la nit amb la Cobla Marinada i el Bergui Novar. També hi ha un altre concert el diumenge a les 7 de la tarda a l'Hospitalet del Llobregat, concretament a la parròquia de Sant Josep, un concert titulat El so de la terra, en què intervenen la Cobla Principal del Llobregat i la Coral Gelesta de l'Hospitalet de Llobregat. I un altre concert també el dilluns a les 4 de la tarda amb la segona Bienal Jesús Ventura, serà a l'ESMUC a Barcelona amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I tornem a la, tornem a la música i escoltarem una altra sardana dedicada a Artés, una que va compondre el mestre Puigferrer, que es titula Per Artés i que ens interpreta la principal de la Bisbal.

Era per Artés, una sardana que va compondre Manuel Sederra Puigferrer, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquesta setmana, concretament des d'avui i fins al dia 6, es celebra la Festa Major de Sant Fruitós de Bages. I entre els actes que hi podem trobar, per exemple, demà divendres a la Pista del Bosquet a les 8 del vespre, hi haurà l'acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu i la Pubilla i l'Hereuet. Hi haurà l'actuació de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages. I a les 4:15 de la nit hi haurà un concert de Miqui Núñez al cobert de la Màquina del Bat. El diumenge, al cobert de la Màquina del Batre, 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. I a 12:15, actuació de l'Esbar Somriu d'Or, i seguit de la 1 d'un vermut popular a càrrec del Col·lectiu de Recerca Històrica. I a 7:00 PM hi haurà un concert amb l'Orquestra Venus, això recordeu que és aquest diumenge. Tornem a la música i escoltarem una sardana titulada La Festa Major, que va compondre Enric Morera i que ens interpreta la Cobla Sant Jordi.

Era la Festa Major, una sardana que va compondre Enric Morera i que hem escoltat amb una interpretació de la Copla Sant Jordi. I a Vic estan de Festa Major i aquesta tarda a les 7 a la Plaça Major tindran una ballada de sardanes amb la Copla Vila d'Olesa. També aquest dissabte 4 de juliol, a partir de 10:45 de la nit, a la Plaça Major de Vic tindrà lloc el concert del grup Obeses amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses, en el marc de les festes de Sant Miquel dels Sants del 27 de juny al 12 de juliol, la Festa Major de Vic. La banda usonenca presenta el disc L'Ai al Cor, acompanyat per la Copla Jove i el Cor d'Obeses. Perdó, la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Tornaran a portar en directe un espectacle amb 30 músics a l'escenari amb el repertori del nou disc d'Obeses i Sardanes Immortals. I bé, també a partir de la setmana que ve i durant 4 dijous hi haurà el 32è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Concretament serà el dia 9, el 16, el 23 i el 30. Ja us anirem informant la setmana que ve. I no ens queda més temps i ens hem d'acomiadar i ho farem amb una altra de les sardanes que interpretaran a l'Aplec d'Artés. Es tracta de Pardals al Niu d'en Francesc Camps amb la Copla Principal de Cassà. Amb ell us deixem i us recordem que Aires de Catalunya torna el proper dijous a partir de les 3 de la tarda. Adéu-siau, amics.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Ara sí, bicicletes a punt. El Tour de França es posa en marxa. Ho noten els carrers de Barcelona avui. Mobilitat complicadíssima. La ciutat volcada a la gran festa de benvinguda als equips que ja estan passant per l'Avinguda Gaudí entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
1: Ara mateix, des de fa mitja hora, ja circulen a les bicis dels 23 equips que dissabte començaran a rodar en la primera etapa que es farà pel centre de Barcelona, contrarrellotge. En aquesta zona, la zona de la Sagrada Família, la zona de Sant Pau, és on fa menys d'un mes hi trepitjava el Papa Lleó XIV. Tots els aficionats ara poden contemplar molt de prop els seus ídols, els aficionats al ciclisme.
0: Allà hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Anna, bona tarda.
0: On t'has ubicat? Què ha passat fins ara?
2: Hola, bona tarda.
1: Nosaltres et sentim, Ferran, però sembla que tu no, a nosaltres.
2: Ara sí.
0: Ara sí, ja
2: us he recuperat, jo.
1: On t'has ubicat? On ets?
2: Mira, ara mateix estic a l'encreu... amb l'Avinguda Gaudí, que per aquí han desfilat uns quants equips de baixada, i bé, la gent està una mica expectant perquè tothom espera a veure la baixada de Pogačar, que és el gran ídol, el que s'espera que guanyi el que és ja el seu cinquè tour consecutiu, i tothom està esperant, baixen els equips i llavors se sent un moment de rebombori de tothom donant ànims.
0: Ànims són el que necessitem nosaltres
2: en moments de
0: connexions. Perdona, Ferran, que tenim perdons.
1: S'ha tallat una mica.
0: Segueix, perdona'ns.
2: No, mira, doncs la meva connexió està anant igual que l'esdeveniment, perquè baixa un equip, hi ha un moment d'èxtasi de tothom, i llavors hi ha una pausa fins al següent equip i tothom es tranquil·litza.
1: Anem a la connexió, si et sembla.
0: Jo crec que hi ha l'Anna Palet connectada. Anna, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Anem a la part esportiva, Anna, que és la teva. Una mica els que ens hem proposat vibrar amb el Tour, jo m'ho he proposat. Quins noms hem de tenir en compte? Pogačar, a part, que ara el citava en Ferran Dalmau.
3: A veure, en lletres ben grosses, apuntar el nom de Tadej Pogačar, l'eslové ha guanyat 4 Tours de França, aquest any s'ha proposat guanyar-ne el 5è, i ara que estava aquí parlant amb la gent, amb els barcelonins i catalans que han omplert els carrers, sobretot aquesta Avinguda Gaudí, tothom et repeteix el mateix nom, et diuen que Pogačar és el gran favorit, però també atenció amb el danès Jonas Vingegaard, perquè segur li posarà també molt difícil. També apunteu el nom de Remco Evenepoel, un dels millors ciclistes del món, i en clau nacional molt pendents de Juan Ayuso, és un noi nascut a Barcelona, però que s'ha criat al País Valencià, i és el millor ciclista pel que fa als ciclistes espanyols, que hi ara mateix, i s'espera que pugui lluitar per algun podi, però tant com per guanyar el Tour ho té difícil, perquè és que Tadej Pogačar el descriuen com una mena d'extraterrestre que fa coses inexplicables. I en clau catalana tenim, això sí, també 2 ciclistes, així que també una petita representació de ciclistes catalans, apuntant el nom de Juan Ayuso, i sobretot Tadej Pogačar, que és el gran favorit per endur-se aquest Tour de França 2026.
1: Quin és una mica el calendari? Perquè és veritat que avui hi ha aquesta gran presentació i després hi ha 3 etapes, no?, que es fan a Catalunya. La primera dissabte a Barcelona, després la següent a Tarragona diumenge, i dilluns ja és de Granollers fins a França.
3: Això mateix, segurament dissabte és la més espectacular, la més explosiva, perquè és una contrarrellotge de només 20 quilòmetres, però que passarà per moltíssims carrers de Barcelona, acabant a Montjuïc, a l'estadi, i aquella serà segurament la més explosiva, on anirem veient la contrarrellotge per equips dels diferents ciclistes. Ja diumenge passarem a una etapa molt més llarga, una etapa que començarà des de Tarragona i acabarà un altre cop a l'estadi de Montjuïc, i dilluns ens anirem acomiadant dels ciclistes, començaran a Granollers, com a explicaves, i ja acabaran a Les Angles, ja enfilaran cap a França, però hi haurà molts punts del territori català que es veuran esquitxats per aquest esdeveniment, que sobretot recorden que els agrada el ciclisme, que el millor d'aquest esport és que està a l'abast de tothom, és a dir, només cal sortir al carrer i veure els millors ciclistes del món desfilant, pedalejant, i això és el millor que té, que és accessible a absolutament tothom, només cal sortir de casa per veure els millors.
0: Tu, Anna, on estàs ara? Perquè se sent molta cridòria. Cada cop que puja un dels equips en aquesta mena d'escenari que hi ha davant de la façana de la Sagrada Família, és una explosió d'alegria, no?
3: Sí, ho estava descrivint molt bé el Ferran. Hi ha moments de silenci, després ja ve aquest èxtasi quan veuen passar res per uns segons. Mira que van lents, però igualment passant ràpid, evidentment, perquè van amb les bicis els diferents ciclistes. I jo estic ubicada al final de tot de l'Avinguda Gaudí, ja tocant amb la Sagrada Família. He tingut l'oportunitat de fer el recorregut que estan fent els ciclistes caminant, en aquest cas aquests 600 metres escaig que hi ha des de Sant Pau fins a la Sagrada Família. He tingut l'oportunitat de fer-lo caminant, rodejada de totes les valles i, en conseqüència, també de la gent que s'ha plegat aquí, amb el Borja Cuadrado, amb l'especialista en ciclisme de la cadena SER, que estarà seguint el Tour i explicant-lo a l'antena de la SER durant totes les seves etapes. I realment és impressionant, veure tot de cares de la gent expectant amb banderes, amb cartells, que volen veure els seus ciclistes preferits. I, clar, quan et vas acostant a la Sagrada Família, aquest monstre que tenim aquí a Barcelona, aquest monument preciós, doncs la veritat que és impressionant. I prova d'això és que els ciclistes, molts d'ells, baixen amb el mòbil a la mà i gravant.
0: Què
3: per
0: dius?
3: Tant, no només és espectacular per nosaltres, sinó que també per ells. Mira, ara tot just passa un equip.
0: Veus? Tornaran a dir allò de estem posant Barcelona al mapa, que ja hi som ben col·locats. Anna Palet, moltes gràcies.
3: Res, una abraçada.
0: Una abraçada. Crec que podem recuperar en Ferran. Ferran, com va?
2: Doncs sí, mira, dono fe de tot el que ha dit l'Anna, Baixen amb els mòbils a la mà, molts d'ells sorpresos de tota l'expectació que hi ha aquí ara mateix per veure'ls. Jo també era un dels que aplaudia l'Anna Palet quan passava caminant pel mig d'aquest
0: recorregut.
2: Exacte, sí. A més, tot està això envoltat de banderes amb els eslògans del Tour de França. Han repartit unes gorres grogues i, per tant, moltíssimes persones van amb les gorres grogues, així que estic segur que la imatge aèria deu ser també molt bonica. I això, l'expectació és per anar veient quan passen els ciclistes. La veritat és que, amb el coneixement de ciclisme de la majoria dels assistents aquí, m'atreviria a dir que no deu ser altíssim. En els pocs segons que passa un ciclista és molt difícil reconèixer i la cara. Però tothom espera els mallots dels equips estrella i esperant, és que és el que se sentia tota l'estona entre el públic, esperant a Pogacar, fins i tot nens petits que els seus pares els deien aquí podràs veure Pogacar de prop, o sigui que l'expectació és tot el rato al voltant del mateix.
4: Ferran, que aquest matí també hi ha una altra part, que és després de fa 3 setmanes amb la visita del Papa, ara en aquest mateix espai, doncs torna està tot blindat, que aquest matí que has parlat amb diferents veïns, també comerciants de la zona, el que t'explicaven també una mica de que després de 3 setmanes, avui tot blindat, doncs que tenien moltes dificultats, no? Que també això és una imatge que no s'està explicant tant, però que també està passant, aquests veïns, una mica farts.
2: L'entorn de la Sagrada Família és últimament motiu de moltes celebracions i actes, la visita del Papa, ara el Tour de França, i evidentment això, els veïns, diguéssim que la repetició d'actes que alteren la seva vida quotidiana no sempre s'ho prenen de la millor manera possible. De fet, hi havia una mica d'embús venint fins aquí, he vingut en moto, he hagut d'aparcar 4 cantonades perquè està tot l'entorn... no hi ha trànsit. És veritat que sí que hi ha molts passos per a peu, diguéssim, per travessar aquest recorregut d'aquesta presentació del Tour, de manera que els vianants no estan tan afectats com sí que va passar, per exemple, amb la visita del Papa, que tot el carrer Rosselló estava tallat i no el podies travessar, i sí que hi havia gent que deia, jo avui necessito arribar a casa, i resulta que he de fer una volta de mitja hora per arribar a casa, que la tinc aquí davant, que l'estic veient. Avui això no està passant, però sí que efectivament...
0: Aquest afecta. Ritme, jo, Ferran, et dic, busca't un pis per la zona, que trobo que ja t'ha tocat aquesta zona per sempre més per cobrir.
2: Sí, però buscar un pis per la zona, espero que diguis que algú me'l deixi, no?
0: Una gran ironia. Ferran, gràcies, que si tens novetats, que sigui abans de les 8, que avui el balcó es connectarà a les 8 al carrusel, perquè ja sabeu que a les 9 juga a Espanya contra Àustria buscant aquests vuitens de final. Una abraçada, Ferran.
2: Una abraçada, fins ara.
0: El ciclisme, ja ho hem vist, captiva milions de persones que s'enganxaran a les retransmissions i que fins i tot es desplaçaran per la nostra geografia. Ara ens parlava l'Anna de les 3 etapes. Com en Pau Pou. Té 16 anys, pedaleja des de molt jove i aquests dies viu emocionat aquest compte enrere del gran départ del Tour de França. Pau Pol, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Pau, quin dia baixeu a Barcelona i per veure què?
5: Bueno, baixarem el dissabte a veure la contrarrellotge per equips que fan aquí a Barcelona. I després també el dilluns anirem a la Collada de Toses, a veure com pugen per allà.
0: Déu-n'hi-do la Collada de Toses. Jo sé que tu l'has feta en bicicleta. Com és?
5: Sí, bueno, un any vam anar amb l'equip i ens vam quedar a dormir per allà al mig de la collada i bé, cada dia havíem de fer un tros de la collada per anar a entrenar.
0: Tu què prefereixes? Pujar o baixar quan estàs en bicicleta?
5: Home, doncs pujar, bueno, se'm dona bé i bo, és molt dur i baixar, doncs, és molt divertit.
0: Què és més perillós, de totes maneres?
5: No, és més perillós baixar, però entrenant t'ho agafes bé i ja està.
0: Tu que tens 16 anys, pensava jo en els ciclistes del Tour, què es pensa mentre s'està fent una pujada tan, tan bèstia? Què rutlles al cap?
5: Jo doncs, intento estar al màxim concentrat, no? Doncs amb la carretera i no pensar en gaire res per no distreure'm gaire i només pensar en tirar endavant i ja està.
0: Tu, Pau, et veus algun dia fent el Tour?
5: Doncs, bueno, ojalà, perquè és, bueno, és un somni per tots els ciclistes, jo crec, i m'agradaria molt, la veritat.
0: Hi ha dos esports que sempre diem que són els més bèsties, l'Angliru i el Tourmalet. No sé si els has fet i què en penses?
5: Bueno, vaig anar un any a França de vacances a l'estiu i vaig fer els dos esports, tant l'Angliru com el Tourmalet, i són esports, els dos, molt guapos, molt xulos, em van agradar molt, i el Tourmalet és, bueno, molt mític, molt famós, i l'Angliru, doncs, molt dret i molt dur. Però molt guapos.
0: Quants anys fa que entrenes, Pau?
5: Vaig començar a anar amb bici així en sèrio. Ara farà quasi 4 anys, més o menys, des dels 12 anys.
0: Des dels 12 anys. Qui creus que es pot emportar el mallot groc en aquest Tour?
5: Doncs jo crec que en Pogacar, no, perquè és el favorit, jo crec, per com s'ha vist que els darrers anys i aquesta temporada també s'ha vist molt fort, però també ja tindrà molta competència amb en Vingegaard, en Seixas i Levenepoel i algun que pot estar per allà que no tindrà tan fàcil.
0: Pau, disfruta molt aquest Tour, val? I aquesta baixada que fas el dissabte per veure la crono i dilluns a la Collada de Toses. Una abraçada molt gran.
5: Vale, igualment. Gràcies.
0: Josep Pedrals, com estàs?
6: Molt bé, content de ser aquí.
0: David Fernández, què tal? Com estàs?
7: Bones tardes.
0: Sou de Tour o no?
6: Els meus fills són molt de Tour i jo no tant. Vull dir que ells el miren a la tarda i estan superexpectants de com va el tema. Jo de tant en tant vaig passant i què, com va? I em fan un resum.
0: Ara deies que hi ha un poeta que es diu Pogacar.
6: Sí, Marco Pogacar. És potser un dels millors poetes europeus de la meva generació.
0: El que s'aprèn, sí, amb el Pedral, sempre. David, tu què amb el Tour?
7: Ja us ho deia, que no em sembla, de totes les addiccions modernes i antigues que n'hi ha, no em sembla la pitjor, vull dir, en conec. I és un record d'infantesa, pràcticament, eh? Vull dir que el juliol a la casa era el pare i tots...
0: I la broma de sempre...
7: Els quatre germans mirant el Tour de França com un ritual, no?
0: Però... I la broma de la migdiada, que és,
6: sí.
0: És la millor pantalla per fer una capcinada. Sí. Avui en Pedrals... poeta, rapsoda, col·laborador del Balcó, ja ho sabeu, no ve a parlar de bicicletes. Tinc davant la portada del seu nou llibre. Pedrals, fa moaré, aquesta...
6: Sí.
0: Aquesta portada. És aquell efecte visual que mereix una mica que produeixen les ratlles quan estan endreçades d'una manera determinada. És una portada d'en Víctor García Tur.
6: Exacte.
0: Oi que fa moaré? T'hi has fixat? No has pensat, David, que és una mica... El cervell de Pedrals.
6: El cervell fa moaré.
0: No? Com deu ser el cervell? Una mica com aquest. Tu te l'has llegit, aquest llibre.
7: Probablement, però més segurament estaria ple... Saps com l'estructura del diamant? Que en veritat està ple de nodes i tots estan interconnectats. El diamant, quan el talles, diuen que és l'estructura més resistent, però perquè està feta de petits nodes connectats. I són 30-50.000 infinites connexions. per arribar a un mateix lloc, però es pot marejar.
0: Tu ets aquí perquè t'encanta la poesia.
7: Jo sóc aquí perquè m'heu drogat, perquè efectivament m'encanta la poesia. Sóc usuari.
0: Ets usuari i t'has llegit aquest Poeticisme, és un passeig pel coneixement poètic que ha publicat Arcàdia. Jo t'he de dir que m'he divertit, que m'ha semblat que em parlaves més que m'escrivies.
6: Sí, aquesta és la intenció, en certa manera.
0: I he après paraules que reconec

0: costa la poesia. I llavors la resposta és la forma mateixa del llibre, diguéssim. No la coberta, sinó la forma, l'estructura del llibre, no? Aquest anar i venir.
1: Per què no et costa la poesia a tu, David? Fem-ho al revés.
2: Hòstia, no ho sabria dir.
1: Clar, què t'aporta, doncs?
2: Tot és aprenentatge, però a mi m'ha costat sempre molt poc la poesia. Uh-huh. Vull dir, m'ha costat molt poc i m'ha portat moltíssim, crec.
1: Des de petit?
2: Des de petit, sí, sí. Però bueno, que aquí les responsabilitats són maternes. Vull dir que, no, em tirava llibres de poesia pel cap. Sí, sí.
1: Clar, Pedrals, és que tu dius que la gent que no s'enganxa, que es posa una mena d'escut i que fins i tot poden arribar a pensar que la poesia és una ximpleria. Què dir-los?
0: Jo el que crec és que s'ha d'agafar des del plaer. I, per exemple, si el David, la seva mare, ja hi gaudia, llavors ja et passen el gust de la lectura. Per exemple, a mi em va passar el mateix. Mon pare sempre llegia poesia i ja em feia vinent certs llibres, no?, perquè jo ja em trobés allà a prop certes coses que digues, ah, mira, no? I coneixent-me més o menys ja em posava l'esquer que ell sabia que em funcionaria, no? I llavors jo crec que el que cal és anar-hi des del plaer en aquestes coses. Bàsicament.
1: Fas el mateix amb els teus fills, ara? Deixes aquests esquers? Vas deixant poemes o els llegeixes?
0: Sí, sí, els llegeixo coses, sí, sí.
1: Un poema cada nit?
0: No, cada nit no.
1: T'he imaginat, eh?
0: No, però com que no, jo estic tot el dia amb coses de poesia, a vegades els llegeixo coses que estic fent o quan estic analitzant algun poeta o preparant un recital, sempre els dic alguna cosa. Suposo que el que passa és molt divertit. Quan eren petits els deies, i a tu t'agrada la poesia? I em recordo el Fèlix que un dia va dir no. I van dir, per què no? Diu, perquè sempre, per culpa de la poesia, el papa sempre és fora.
1: Veu?
0: I vaig pensar, hosti, clar, no se m'hagués passat pel cap.
2: És la relació directa que estableix.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: És més fàcil, i no sé en el teu cas, tu sé que la llegeixes, David, sempre l'has llegit, però és més fàcil endrapar poesia en viu que no llegida. Tu que ets un rapsoda, tu que et passes la vida declamant-la.
0: Bé, jo faig una comparació que no s'aguanta per enlloc, però que fa molta gràcia, que és que dic, a la gent, als concerts, prefereix llegir-se la partitura o escoltar-lo, saps? Llavors, la poesia és normal que també la gent vulgui escoltar-la més que no pas llegir-se-la, no? Vull dir, que no és el mateix, perquè tothom està capacitat per llegir poesia i no tothom està capacitat per llegir partitures, però té una cosa bastant semblant.
1: És un bon paral·lelisme.
0: A tu sí, és com llegir teatre.
1: És com llegir teatre, clar.
0: Saps el teatre? Dius, home, és guapo llegir teatre. Sí. Però és més divertit si veus com algú te l'interpreta. Perquè entens més coses, no?
2: Sí, és un bon debat, eh? Sí. És a dir, perquè en el teatre està claríssim, no? Que és molt millor veure'l.
1: Però amb la poesia
2: i potser... després, a mi em passa al revés, no? Jo vaig al teatre i potser agafo l'obra, no?
0: Clar, clar.
2: O Esperant Godot, et pot encantar, però la veus en escena i amb la poesia. Jo, mira, fa poc vaig estar aquí, que feia el ritual la Mireia Calafell, si et cala el ritual...
1: Que surt, la Mireia Calafell, sí, surt com moltes altres dones. Sí. Bravo per les dones que cites.
2: No, i la generació que tenim, Blanca Llu, Blaia Llobera, vull dir, si comencem no acabem, la Nagual, vull dir, hi ha moltíssimes coses que són impressionants i que a més identifica molt hi ha múltiples usos, eh? Un és el plaer, òbviament, però a mi em serveix molt per la vida quotidiana i per les coses concretes.
1: Per la vida quotidiana.
2: Sí, a mi llegir si una emergència, no?, de Mireia Calafell em serveix per entendre també per quina deriva anem a dir-ho així, ja que la col·lecció es diu Deriva. I la poesia, o sigui, jo sóc molt de llegir-la, eh? però m'encanta escoltar-la. I si no l'he llegit abans d'escoltar-la, me'n vaig després a buscar el llibre.
0: Sí, sí.
2: Però si he fet el llibre abans, encara disfruto més. Eh?
0: Clar, perquè després la poesia té la conya que en realitat és una cosa que te la pots llegir 5, 6 vegades, 10 vegades, i encara li trobes alguna cosa. És a dir, si llegeixes una narració 10 vegades, arriba un punt que, bueno, una narració pot donar pel que dona, però, saps? Però no te la llegiràs 5 vegades seguides. En canvi, un poema... li pots estar durant voltes, durant molta estona, i té aquest component que sempre t'aporta alguna cosa nova. Cada cop dius, espera, clar, és que aquí diu que però, saps? O no sé, fa...
1: I aquesta coma per què? Però jo, a mi el que m'agrada que dius és, no us entesteu a descodificar-la, no? A analitzar-la gramàticament, a trobar-li el significat. No? Deixeu fluir i aviam quin xoc us provoca dins vostre.
0: Sí, perquè a més, normalment la gent la llegeix bé. És a dir, el que passa que els hi sembla que no pot ser que estiguin llegint bé allò. No sé, hi ha com una prevenció prèvia, no?, que dius... Coi,
1: no cal entendre.
0: Però és que a més, el que entengui segurament ja serà correcte. O molta gent que els hi passa allò que diu, hòstia, acabes el poema...

0: I dius, no entès res. I dius, a veure, no has entès res, però saps com sona, no? I dius, sí, bueno, dius, mira, ja has llegit la música. És a dir, la part de partitura que té, sí que la saps llegir. El que passa que no sap algú que allò és llegir, també. És a dir, que quedar-te amb la part estructural del poema, a vegades, és llegir-ne una part essencial, diguéssim. No?
1: Però tu trobes gent que et diu, no he llegit mai poesia.
0: Sí, però bueno, però normalment, o sigui, que m'hagi dit directament, no hi ha ningú, eh?
1: No s'atreveixen, però tu sí, diries, pots haver trobat. Sí. Clar, els entorns, els dos us agrada fer... Jo sí que sé gent que no ha llegit mai poesia. I que no li cridarà.
0: Però han sentit cançons. I han, saps, i han jugat a certes coses de La Calle, Lle, 24, Otro. Això ja té un component de poema. No és un gran poema, però és un embrió de poema, saps què vull dir? És a dir, hi ha una cosa de poètica que és connatural a l'ésser humà. És quan comences a fer servir les paraules d'una manera diferent a l'habitual, simplement, i de cop trobes connexions que no percebies com a connexions, perquè simplement són qüestions de forma o de... No? De que el missatge es converteix en una altra cosa. De cop has creat una metàfora d'allò que volies dir i aquella metàfora... resulta que té molt de sentit i quadra tot, i dius, uau, que fort, no?
2: O potser hi ha un punt d'inconsciència, i no saben fins i tot quanta poesia i quanta poètica porten al sarró sense ser conscient, sigui per una cançó, no? Mira, jo també la poesia vaig arribar per aquells cantautors i cantautores que musicaven el mateix Ovidi, que havia musicat, no? Pues Papasseit,
1: per aquí arribem, la majoria.
2: Havia musicat mil coses, però si miressin, no? Quantes idees, quantes síntesis a vegades, no? Aquesta brevetat tan extensa que és la poesia, no? És així.
1: I jo no sé, David, jo disfrutat amb aquest poeticisme, és un passeig pel coneixement poètic, amb els viatges de poetes. Jo t'he envejat l'ofici, no? Quan tu te'n vas a Porto, a Xipre, a Mèxic. Clar, com hem d'imaginar aquests viatges on us passen coses estranyes o màgiques? O és la teva manera de relatar-les? Sempre us passen coses. A tu va i a Xipre et llegeixen els sediments del cafè.
0: Sí, sí, sí.
1: Què deien aquests sediments del cafè?
0: La Lili Mikhaelides, que és una grandíssima poeta, té un llibre dedicat a Barcelona que es diu Les Arenes. La plaça de Toros, però ja no era plaça de Toros quan va venir ella, em sembla.
2: La plaça del míting de Salvador Seguí.
0: Sí, no, allà em va llegir el marró del cafè.
1: Com sou els poetes reunits?
0: Sí, bueno...
1: Com parleu?
0: No, depèn, normalment a Xipre jo parlava en anglès. Però a més a Xipre vaig coincidir amb gent molt curiosa. L'Elba Darcy, per exemple, és una poeta irlandesa, que vam coincidir aquells dies, allà ens vam fer bastant amics, i que és una noia que va estar fent un estudi sobre quines són les paraules que utilitzem per analitzar la poesia. I va fer una anàlisi de les paraules de l'anàlisi. Una cosa com molt rebuscada, però era divertidíssim la volta que havia fet. Però molt, molt curiós.
1: Jo després he descobert paraules. Aquestes paraules, apotropaic, que són els adjectius que s'apliquen als talismans, als fetitxes, cataglotisme, però n'hi ha una que he descobert. Tu sabies, David, que era el hàpax?
2: No.
0: L'àpax, sí.
1: Àpax, he dit hàpax.
0: Àpax legomenon, sí.
1: Àpax, què és l'àpax?
0: L'àpax és una paraula de la qual només es té una bueno, només hi ha un document que la té, que la conté. És a dir, una paraula que...
1: No arriba a ser neologisme.
0: Bueno, pot ser un neologisme, normalment són neologismes perquè algú se'ls inventa o els crea, però que no apareix en lloc més si no és en una referència.
1: Per exemple,
0: hi ha la famosa que dic en el llibre, que és Les Marquinaldes Resignades, que surt a una novel·la de la Mercè Rodoreda, i que més d'una persona m'ha demanat allò. Hosti, Pedrals, tu saps què són això, les Marquinaldes? Perquè no ho trobo en lloc i tal.
1: Marquinaldes.
0: I ara, si ho busques a internet, ja surt a més llocs. Perquè amb uns
1: quants ens hem
0: dedicat
1: a... I deixa de ser àpex, aleshores.
0: Llavors deixa de ser àpex. El que passa que, en aquest cas, com que ningú sap què vol dir, clar, tots els usos que hi ha no lliguen per enlloc.
1: O ventricultura.
0: Però ventricultura s'entén, és el cultiu del ventre.
1: I ho lligues amb... Digues amb que surt l'Anna Obregón.
0: Surt l'Anna Obregón, el llibre.
1: No vull fer spoilers, però perquè veieu l'usgós que pot arribar a ser llibre. Hi ha un poeta al que li dediques, i vull preguntar-te per què tanta importància encara la poesia de l'irreverent rector de Vallfogona, en Francesc Vicent García.
3: Jo, de lluny, tan atònit contemplava lo dolç combat cap a extremada gràcia aqueixos dos contraris mantenien, que el cor, enamorat, se m'alterava i, temerós d'alguna gran desgràcia, de prendre els treves, ganes me venia.
1: Mira com l'escoltes. Això és un fragment d'un documental de fa 3 anys a la xarxa. Li dediques un grapat.
0: Sí, és l'Eduard Carmona.
1: Tu també hi sorties recitant. Li dediques un grapat de pàgines. És tan important en la història de la poesia?
0: Bé, per mi és dels poetes bàsics. És a dir, i llavors intento situar-lo com a centre del meu cànon, en certa manera. També hi surt molt Verdaguer. Uh-huh. Ausias Marc no hi surt gaire, però ja hi sortirà algun dia.
1: Què vols dir, que hi ha segona part?
0: Potser, sí. Oh. Sí, tinc la sensació que se m'està fent una segona part a sobre. Però sí, sí. No, perquè el rector de Vallfogona té aquest component fàcil,
1: sí.
0: Divertit. Era un poeta, sí, i era un poeta molt popular durant 2 o 3 segles. O sigui, i avui en dia, si te'l llegeixes, encara fa molta gràcia. Tot i que encara continua sent punyent. És a dir, té aquella cosa del barroc d'enfotre's de la veritat, no? I de la realitat. Això sempre va bé.
1: Pedrals, jo vull saber... Hi ha una cosa que m'agrada molt, que ara jo ja sé en el que et fixes quan estàs recitant i et mires al públic. Ara ja sé que et fixes amb els ulls, però m'ha fet gràcia allò de la musculatura vocal. Tu saps, a partir de... O sigui, jo fent aquesta entrevista, tu ara pots saber què he estat pensant jo a través de la meva musculatura vocal.
0: Sí, el que passa és que no m'hi estava fixant massa.
1: Menys mal.
0: Perquè però... no estava recitant, diguéssim.
1: Però què hi veus?
0: Perquè estic més pendent de què em preguntes i
1: què dic. Què hi veus?
0: No, normalment, per exemple, ara si et poses el dit aquí, sí, és que estàs rumiant alguna cosa, sí, saps? Però això és un... O sigui, també hi ha estudis que ho diuen, eh? Vull dir, jo simplement ho lligo amb...
1: Però que t'hi fixes, té gràcia,
0: sí, que
1: t'hi fixis.
0: Sí, sí, sí. Ho lligo després amb teories retòriques i llavors així sembla que sigui més rodó. Però realment, o sigui, tu quan necessites pensar, poses d'alguna manera o altra els llavis junts, o poses un dit, o te'ls mossegues una mica, o tanca, no? O sigui, pel rumiar...
1: La Victòria Pagès està aquí, té els llavis apretats.
0: O no, quan està algú mirant, està pintant o així, o fins i tot la llengua, no? Aquella cosa com de, necessites que els llavis sàpiguen que hi són tots.
1: Mira,
0: fem-hi
1: la pregunta, Victòria. Tu llegeixes poesia, Victòria?
4: Sí.
1: Molta?
4: Molta, molta, molta, no.
1: Però vull dir que és com deia, però... un rescat vital, com
4: sí,
1: deia...
4: Sí, sí, és un bàlsam.
1: És un bàlsam.
4: Sí, sí, sí, totalment.
1: Li podré regalar el meu llibre, tot guixat. El voldràs. Jo volia saber, per acabar, Pedrals,
0: digue,
1: la tovallola amb 2 dofins amb la que vas viatjar a Porto, la conserves?
0: Sí. Sí, sí, sí, la tinc.
1: És que només ell pot tenir una tovallola amb 2 dofins.
0: És lletja de cuidado. És molt lletja.
2: Una de les persones que millor...
0: Després et faré una foto i te la...
1: Sisplau.
2: Que millor referències em dona a mi sempre del Josep Pedrals. Anem a dir-ho, que ja que parlem de poesia, de poetes, que per cert, sempre tan perseguits pel poder constituït de torn, i de llibreries de barri, que ara estan en campanya, és la Maite Cussó del Pebre Negre, que entra per allà com a usuari de llibreries, sí, de proximitat, i sempre m'explica meravelles, del Josep.
1: Pedrals, que feliç ets, tu, fent tot.
0: Sí, és que
1: fent poesia, imagina... explicant el llibre, fent
0: però
1: tot.
0: Tu que, per exemple, que treballes aquesta... una cosa que t'agrada,
1: sí,
0: no és un luxe.
1: Sí.
0: Vull dir, és que
1: sí,
0: clar, com per queixar-se.
1: Sí, jo em sento com la teva camisa plena de cireres. Sí. És una mica el reflex de com és en Pedrals.
0: Sí, alegres.
1: Alegres. Pedrals, que estàs escrivint o no? Estàs escrivint alguna cosa?
0: Sí, estic acabant una cosa que ha de sortir la tardor, si Déu vol, perquè no l'estic aconseguint acabar.
1: Imparable. Mira què sona. Et sona?
0: Sí, home. Metrotròfics.
1: Amb això quedem. Pedrals...
5: Per cert, jo només volia apuntar que justament aquest cap de setmana al Maresme fan un festival molt interessant, que és el festival...
1: És brillant. Molt bé, Joan Bofill.
5: És una gran proposta per la gent que vulgui endinsar-se a la poesia.
2: I que, per cert, han fet els últims anys una cartelleria tan preciosa. No sé si en recordeu, d'aquells cossos no normatius amb unes bufandes que posava més poesia, sisplau.
5: Doncs anar pels pobles del Maresme.
1: Veus?
5: És un bon plan.
1: Quin bon plan. Gràcies, Pedrals. Jo crec que avui els oients han entès encara més d'on surt aquesta ment que ve els dijous a Parelles de Fet amb temes estrambòtics.
0: Sí,
1: sempre
0: com tots els que surten aquí.
1: I una mica que fan moure com aquest cervell que dèiem. Ens veiem aviat, Pedrals, i la temporada que ve a Parelles de Fet. Felicitats pel llibre.
0: Gràcies.
1: Poeticismes, un passeig pel coneixement poètic. Gràcies.

0: A la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què ha estat el més destacat del dia?
2: A Andalusia, fa poca estona, Juanma Moreno Bonilla ha estat investit com a president de la Junta. Recordem que va perdre la majoria absoluta a les darreres eleccions, doncs ara ha necessitat a Vox, que ha votat a favor que sigui president.
3: Voto a favor 53, voto en contra 56. A no haver-se obtenido la mayoría absoluta requerida...
2: Aquesta és una de les votacions abans de que es produís aquesta, finalment, en què Juanma Moreno ja és el nou president, reelegit, aquest pacte entre PP i Vox, amb 150 mesures que comporta que Manuel Gaviria, de Vox, sigui el vicepresident de la Junta i conseller de Turisme, de Regulació, Justícia i Administració Local.
4: Nuestro voto hoy va a ser que no. Por eso lo nuestro será, señorías, un sí a la prioridad nacional, poner fin a todas las políticas derivadas
2: del fanatismo. Això ho deia en l'anterior debat d'investidura, en què votaven que no. Finalment, doncs, hi ha hagut aquest acord i aquest concepte de prioritat nacional a Andalusia queda recollit. Moreno ha defensat que respon al concepte d'arrelament, ha citat l'accés a les ajudes de dependència, en què requereix un arrelament de 5 anys, però la prioritat nacional forma part d'aquest pacte entre PP i Vox a Andalusia, ara que Juanma Moreno Bonilla ja és elegit nou president. I aquí a Catalunya també avui el Parlament ha votat nous pressupostos, són els primers després de 3 anys.
5: Ambas partes debemos actuar con inteligencia.
2: Hem tenit alguns problemes amb els talls, culpa meva. Ara escoltem la votació del Parlament.
6: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
2: Ho ha aconseguit Salvador Illa per primera vegada aquesta legislatura amb els vots a favor de Comuns i Esquerra, i això garanteix l'estabilitat fins al final de la legislatura. Això deia el president Salvador Illa.
7: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
2: Són 49.000 milions d'euros per executar en mig any els socis Esquerra i Comuns li han advertit Xavier Balló, que aquest suport no serà un xec en blanc.
8: Els socis no volen que el suport als pressupostos faci que el govern aixequi el peu de l'accelerador i han advertit que seguiran exigint que compleixi amb tots els seus compromisos. Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
10: Ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: De fet, un dels compromisos que hi havia amb els comuns, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, arribarà al ple la setmana que ve. Des de la dreta, l'oposició ha carregat contra aquests pressupostos que només serveixen, diuen, per resistir al poder.
11: I segueixo veient arrogància i triomfalisme, i els fets els contradiuen, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer.
12: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant.
8: Són Antoni Castellà, de Junts, i Juan Fernández, del PP.
1: Carbó, com estàs?
13: Aquí, viatjant amunt i avall, i se m'escolta bé, no?
1: Sí, on Perfecte. Estàs?
13: Fa un moment estava dalt d'un autobús, saps, tot aquest follon de la Renfe i tot això,
1: sí,
13: no?
1: Sí, que raro.
13: I estàvem patint, estàvem el Claudio, en Toni i jo patint. Tu no t'has enterat del nostre patiment, veritat?
1: No, no, aquest és l'avantatge. Aquí dins hi ha un oasi i allà darrere, pobres, tots van corrents.
13: Estàs fent... Respir... No, hi haurà esports, en donarà temps, i vai, avui traieu els esports.
1: Ja ho sé, i a més acabem, exacte, acabem a les 8. Hi ha alguna novetat, Carbó, sobre les temperatures que tenen a mig que... Catalunya de mal humor?
13: Sí, sí. I m'agradaria aclarir una cosa, perquè estic veient a molts mitjans... Jo crec que també les coses s'han d'explicar de manera correcta, no? No donant por. Hi ha una situació que té uns riscos. Quan es diu que aquestes situacions d'onada de calor provoquen un augment de la mortalitat, són estimacions, de manera que no podem dir moriran 1.000 persones per culpa de l'onada de calor. No? És una cosa molt més complexa. Jo crec que és millor, com l'última, que afrontem, no? És a dir, sobretot les persones grans, aquelles persones que viuen soles, estar atents, no? Si és el nostre veí, doncs cada dia saludar-lo, està bé, necessita alguna cosa, vigilar molt amb els menuts, perquè també és el segon grup de risc, no? I a part de les persones que tenen problemes de salut crònics, doncs també. De manera que no és qüestió d'espantar la gent, sinó senzillament sentit comú, perquè a partir de demà, però sobretot durant el cap de setmana, i especialment a partir de diumenge, entre diumenge i dilluns, tindrem temperatures que no serà una onada de calor perquè no s'allargarà els dies suficients, però seran temperatures pròpies d'una onada de calor. Demà, per exemple, ja passarem dels 35 graus a la major part de Catalunya, superarem els 30 gran part de la costa. És una situació que A diferència de l'anterior, a les nits la temperatura baixarà molt, de manera que aquesta nit es podrà descansar fins i tot a molts punts de la costa, però després demà farà un dia radiant com el d'avui, de manera que temperatures de nou molt altes, de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya. I el cap de setmana més o menys igual. Mm. I el segon aspecte que aquesta situació doncs, ens farà estar molt atents és el risc d'incendis. L'ambient serà molt eixut, continua bufant la tramuntana als Pirineus i a l'Empordà, el mestral a Tarragona. Avui tenien temperatures a molts punts de Catalunya de prop de 35 graus amb humitats del 15, del 20%, de manera que moltíssima atenció. No serà recomanable anar a passejar al bosc aquest cap de setmana perquè serà fàcil que hi hagi un incendi forestal i, clar, un bosc és una petita trampa. De manera que nova situació de temperatures pròpies de la canícula que s'allargarà, això també es va confirmant, durant molts i molts dies.
1: Màxima precaució, doncs, amb els incendis. Gràcies, Carbó. Una abraçada.
13: Fins demà.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:36 d'aquest dijous 2 de juliol. Fem una pausa i directes a escoltar la nostra parella de fet.
0: El balcó.
14: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
15: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
16: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
15: ¿Y lo del sorteo?
16: Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
17: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, vi playa.
18: Un mismo rojo, mil maneras de sentirlo. Ramón Bilbao.
19: Vino oficial de la selección española de fútbol. Hechos para sentir.
20: Da igual dónde estés.
21: Da igual cómo lo vivas.
22: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
23: En la misma jugada.
24: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
25: Cuando todo eso llega.
24: Entonces sí. Entonces somos uno.
26: Somos uno.
27: Somos uno.
28: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
29: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
30: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
31: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
32: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
31: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
32: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
31: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
33: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
34: Mejor buscamos otra.
35: 11. Bien jugado.
36: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
37: Este verano, cuando el fútbol nos une, toca darlo todo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos productos de nutrición con calidad, seguridad alimentaria, certificado IFS Food y precio justo. Para cuidarte, rendir y disfrutar juntos en cada partido. Los que saben elegir, eligen HSN.
38: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
39: Piensa en un corazón. En un tomate. O un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
40: Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
41: Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy,
0: consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
1: Ahora, los estudiantes del Máster Online en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
2: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre. Els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Comencen les eliminatòries i la nostra aposta és clara. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dijous 2 de juliol viu la prèvia de l'Espanya-Àustria a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
3: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7:42, a recta final del balcó, que avui acabem a les 8, perquè ens connectarem al carrusel que juga a Espanya. I aquí hi ha la Victòria Pagès i en David Fernández, que ja l'hem escoltat abans. No, de fet, els heu saludat els dos. Ja. Com esteu?
1: Bé.
0: Tot bé?
1: Bé, tot bé.
0: Victòria, o sigui, has acabat gira, però tornes després. És a dir, no
1: sí,
0: pares
1: bueno,
0: de fer teatre.
1: Hem acabat la gira per Espanya i tornem al setembre. La veritat és que ha anat superbé.
0: Podràs descansar, però no.
1: Sí, lo just.
0: Lo just.
1: Ara ho parlàvem. Sí, lo just.
0: Lo just.
1: Sí, lo just. Lo que... Perquè el pluriempleo és el que té. Que treballes a tres llocs diferents, ja. Doncs
0: passa el que passa.
1: Passa el que passa.
0: Clar, tu amb aquesta calor vols portar-nos al gimnàs.
1: No.
0: Bé, això, com va?
1: Jo és que, no, mira, explica'm. Ara deia que estàvem aquí parlant.
0: Tu parla el que vulguis.
1: No, que dèiem que jo venia supergarrera amb coses, que, però jo m'autocensuro molt.
0: Per no posar-te de mal humor.
1: Perquè jo em poso molt de mal humor en moltes coses. I llavors penso, no, va, és l'últim dia, parlem d'una cosa amable i soft, perquè si no... I res, us volia explicar que era el girotònic, que és una cosa que a mi em va salvar la vida.
0: Què és el girotònic? Tu saps què és el girotònic? Joan, tu saps què és el girotònic?
1: Bé, no, és igual. Era per explicar-vos una cosa personal, que era, jo em vaig tenir un accident. Clar, jo sóc actriu i em vaig cascar el peu. I em vaig quedar que, bueno, no em curava. Clar, jo em pensava que havia acabat.
0: Però molt mal trencat, tot.
1: Sí, bueno, no, els lligaments. Perquè els ossos encara. Clar. Tenia el lligament trencat i no em recuperava. Llavors, clar, el meu horitzó era... Tenia obres de teatre i tenia coses que quan arribava el deadline no podia fer-ho. I jo vaig passar, pues, jo què sé, 5 anys desesperada. Fins que un moment donat vaig pensar, doncs ja està, no, com que també doblo pel·lícules i faig altres coses, doncs farem altres coses.
0: Ja està, deixo de fer teatre, vas
1: plantejar-te. Sí, clar, perquè no podia caminar, no podia... O sigui, jo caminava, no podia estar-me de peu, quieta de peu, eh? Llavors què fas, no? Llavors amb tot això un periple de fisios, de metges, de recuperacions, de treure't la pasta. Jo, o sigui, entenc la gent que li diuen posa't un, jo què sé, un lloro al cap i surt a cantar al carrer, que igual et cures i em pagues 100 euros. No? Saps què
0: sí,
1: vull dir?
0: Sí.
1: Totes les màfies que existeixen d'abús, d'injeccions de cèl·lules madre... De, bueno, és una cosa terrible. I em vaig cansar i vaig dir, res, accepta-ho i ja està. Fins aquí, ja està. Llavors, pensant, vaig pensar, ja, clar, però també haig de viure. Vull dir, sí. Jo feia muntanya, vull dir, fer coses, tot això, no? Llavors vaig dir, bueno, vaig pensant, vaig dir, deixo tot el món dels fisios, dels atletes, dels, bueno, de tota la cosa de força bruta, de vinga, matxaca, perquè no me'n sortia, i vaig pensar qui feia servir els peus i els necessita, o sigui, que no fossin ni jugadors de futbol, ni de bàsquet, ni de res, sí. Perquè tothom... Jo soc fisio del Barça, ja no vull veure un fisio del Barça a la meva vida.
0: Sí.
1: O sigui, jo no soc atleta, soc una senyora que m'entens que vol caminar i està de peu. I ja està. Total, que li vaig pensar, què fan els ballarins quan es fan mal?
0: Estava pensant en els ballarins, clar.
1: Llavors vaig anar a Montse Colomer
0: sí.
1: I li vaig dir, escolta, vosaltres quan us lesioneu, què feu? I em diu, girotònic. I jo, com?
0: De veritat, que és la primera vegada que ho he escoltat.
1: Dic, què és això? I això és un sistema d'un senyor ballarí que es va trencar l'Aquiles, que li va passar exactament això mateix. Llavors aquest senyor se'n va anar a reflexionar, diríem, a veure què seria de la seva vida, i entre el ioga, el tai chi, no sé què, bueno, al final va idear unes espècies de màquines, amb polees i politges i pesos, que tu pots ballar, diríem, o sigui... amb resistència i tal, sense posar els peus a terra. Llavors, és una manera de... Llavors, o sigui...
0: Danses a l'aire.
1: Sí, no, a l'aire no, estàs amb una màquina.
0: No, però que no poses la suspensió, perdona. Sí,
1: el que passa que, clar, tu estàs amb una espècie de banc, amb unes politges, i vas fent... Llavors, en comptes de ser com un pilates que és amb un sol pla, diríem, clar, això és girant. O sigui, això és amb tot el cos. Llavors, és on els ballarins, com que no poden parar d'entrenar, perquè la flexibilitat i tot això se'ls hi deixonsis, se'ls hi... Clar, costa molt de recuperar, sí. Doncs fan això. I allà que hi vaig anar. Llavors ja em vaig prendre la cosa, ja em van dir, aquí, un, ni s'aprima, ni va ràpid...
0: Aquí vens a curar-te els peus.
1: No, vens a guanyar elasticitat, a guanyar a postural, a saber obrir les articulacions, a conèixer el cos. Diu, però con la calma, xitxa. I vaig fer això.
0: Què
1: I vaig
0: dius?
1: Pensar.
0: I quant
1: em vaig
0: temps?
1: Recuperar.
0: Quant temps vas estar fent-ho?
1: Jo porto 4 anys i mig.
0: O sigui, segueixes?
1: Sí, home, i tant. És la meva droga.
2: Un cop a la setmana? O...
1: Sí, bueno, per exemple, ara a Madrid, he estat a Madrid molts mesos, i clar, hi anava 3 cops a la setmana, perquè ja no tenia res més que fer que cuidar-me.
0: I et notes però... més coordinada, més equilibrada?
1: No, totalment. I els peus, és que és una passada. A mi m'ha anat superbé, superbé. O sigui, continuo tenint coses... I va dir, jo no em puc posar uns talons d'agulla, evidentment. Però
0: tu ara
1: faig 10 quilòmetres,
0: teatre,
1: faig camino...
0: Vas a la muntanya.
1: He fet tota la gira. Sí. Sí,
0: I
1: sí.
0: Per què no ho sabíem, tot això?
1: Perquè és una cosa que és molt de ninxo, de ballarins, no sé com dir-ho. I després una cosa que n'hi ha molt poc, m'entens?
0: Hi ha un lloc.
1: Perquè aquest senyor està viu, aquest senyor té 70 i pico d'anys. I és un senyor que ell ha format els professors d'això, que no n'hi ha masses, saps què vull dir?
0: I l'aparell se l'ha inventat ell. Com
1: sí,
0: és
1: sí,
0: l'aparell?
1: Sí. Són aparells...
0: De polit, ja es deies, no?
1: Sí,
0: però un per cada persona.
1: Exacte, sí. Tu... I després n'hi ha molts diferents, hi ha per penjar-se, es pot fer de peu, es pot fer sense la màquina, llavors es diu una cosa que es diu girokinesis, que és el mateix. Es basa molt en la respiració... Llavors, res, era que jo pensava, un dia els explicaré.
0: Home, jo t'ho agraeixo, ara hi ha oients que estan dient,
1: sí,
0: ara mateix,
1: sí.
0: tu no en sabies res, estàs flipant, ara vols fer girotònic.
2: Si m'ha vingut alguna imatge, algun flash d'aquesta imatge en suspensió, però no sé a què l'associo.
0: Sí, jo
2: no,
0: també, ja, jo no sé esports que es fan així mig en suspensió. Però
2: és a dir, en suspensió per espais de rehabilitació als hospitals, sí, que a vegades també, però no tenia ni idea com a concepte.
1: Però era com
2: paraula
1: per...
2: nova, dos sí. Paraules avui, la del Josep Pedral, la Hatag i...
0: Hatags, no?
1: L'horitzó, o sigui que els camins, a vegades, no són el que un es pensa que...
0: Jo t'he de dir que m'ha impressionat que tu arribessis a pensar no puc seguir fent teatre.
1: No, clar. No, jo he fet pràctiques de tercera edat profunda. O sigui, d'anar amb cadira de rodes, de no poder moure't, d'allò havia de fer 300 metres i em seia als bancs de la Gran Via perquè no podia, em feia mal. No, i és un patiment.
0: Et fa mal el peu ja o zero?
1: No, em fa quan dono molta canya o quan porto talons. I esperança.
0: Victòria Pagès, increïble el que ens acabes de descobrir. Ens has demanat una cançó de Bee Gees. Per ballar, no? Per ballar, vinga.

0: I és curiós, però quan estava sonant la publicitat, hem comentat el tema del David i a la Victòria se li havia passat una mica pel cap, deia. Són temes que posen una mica, entristeixen, posen de mal humor, però s'han de dir. David, què has pensat?
1: Ja no sé ni com ho he dit al correu, però era això, no? A les portes de les vacances, els qui no faran vacances, els qui no podran fer vacances, i amb la dada oficial a la mà, el 30% de la societat catalana, que no es podrà permetre ni una sola setmana de vacances
0: 30%,
1: fora de casa. Una dada impertèrrita en els darrers 15 anys.
0: Que t'anava a dir. Que
1: informa FOESA, rere informa FOESA, enquesta de condicions de vida. I també, sobretot parlant de la calor, l'altre dia llegia l'informe aquest recent de l'Autònoma, no?, sobre les onades de calor. Anem a dir-ho així, que també van per codi postal, 43 morts ja, per, no? Com a conseqüència directa o indirecta de l'onada de calor. I com els barris amb més densitat, amb menys zones verdes, amb poca capacitat també de sistemes de refrigeració, no? Doncs la temperatura arriba a pujar un, dos o tres graus, o tres graus més, no? I això conviu amb l'altra cara de la lluna, que és, com li vulguem dir, no? A Catalunya, a les piscines, anem a dir-ho així, no parlo de piscines municipals. No? Bueno, sí, ja sé, sempre porto temes que no... Que,
0: no, està bé.
1: Sí, és a dir, igual que a vegades ens... necessitem evadir-nos, no? I jo a vegades necessito molt aterrar i saber, no?, quin sol trepitjo. I això, i hem tingut un hivern fatídic de 7 persones sense llar mortes al carrer de fred, i ara ens trobarem, no?, amb tot el... tot com va anar, com va derivant, És a dir, no?, una soledat molt connectada i molt solitària i amb molta solitud, no?, una mica malaltissa, i aquí podrà anar a qualsevol punta del món, i després hi ha una part de la societat confinada a un turisme que només pot ser per pantalla. És a dir, que veuran allà on no aniran mai, per dir-ho. Per dir-ho així. Però per quina va la...
0: I la calor per barris. Això, el fruiter del meu barri diu que aquests dies porta la fruita a la gent més gran i que entra a veritables forns. Cases tancades, que a més els hi han dit que tanquin perquè no entri la calor, i ell diu, és irrespirable. I aquesta gent no surten ni a fer un vol.
1: No, perquè és cultura, bueno, dels avis i àvies, que funcionen molt bé les alicantines o les menorquines, o com li vulguin dir, però depèn de la ventilació. És a dir, no, tu ventiles, no?, al vespre, a la matinada, i després tanques, però hi ha situacions molt, molt complexes.
0: La bretxa social és la bretxa tèrmica.
1: Sí, i també, i fins i tot podríem parlar de més coses, no? Cada estiu, jo fa anys que ho dic, que el món es divideix entre qui pot ser turista i qui només pot ser migrant. I és la, no?, l'escletxa definitòria de, si mires els fluxes, que ara són múltiples, però qui pot anar on li doni la gana perquè té molts diners i qui ha de fer una aventura per sobreviure, que habitualment, no?, troben dolor, sofriment o la mort directament. I això també és un mirall del nostre temps.
0: Com serà el teu estiu?
1: Jo
0: sempre t'ho pregunto.
1: Jo sóc l'autèntic... no ho sé, sí. Sóc l'autèntic fracàs del sector turístic. Vull dir que no... A més, la condició turista em diu molt poc. Vull dir que no és... Em sembla una opció de...
0: No et mouràs.
1: Hiperconsumista, sí. Però no pel fet de viatjar i conèixer altres realitats, no? Sinó que tot s'ha industrialitzat i mercantilitzat tant, i vas a qualsevol lloc i estàs al mateix lloc, no? Per dir-ho així. Però jo no em moc, jo quilòmetre... a la comarca de proximitat, que és on passen les coses.
0: Però et ve de gust l'estiu o no?
1: Sí, home, sí. Jo crec que l'estiu, que també... recordo els estius, tot va molt ràpid en aquest món. Els estius amb els papis i les mamis eren de l'1 al 31 d'agost. El meu pare tenia feina un mes i agafava el cotxe 6 persones i vinga, cap al poble, i amb els avis i les àvies... Els estius sense final. Vull dir, un dia sí, deien, avui és 30 i demà marxem. Deies, com? Ja marxem, no?
0: Els estius d'avorrir-se.
1: Però eren... d'avorrir-se i de divertir-se.
0: Sí, sí, però que era fantàstic avorrir-se.
1: Sí, sí.
2: Però jo, per exemple, això és una cosa que amb els meus fills he reproduït. Ja. O sigui, jo faig vacances a un poble i els hi vaig dir, dic, ara no... Ah, són grans, eh? Dic, no us doneu compte, diu, però és una inversió no només de tenir un lloc que va sempre, sinó que les amistats que fareu seran els vostres amics tota la vida. O sigui, és així.
1: I el dolce far niente, sí.
2: I no és avorrir-se.
1: Jo crec que
2: no
1: ens han robat el dret a avorrir-nos. Està molt bé. Sí, perquè amb la novetat permanent, resulta que si no hi ha un estímul immediat i allò de... No? O sigui, apagar el mòbil. No?
0: Apagar el mòbil.
1: I obrir llibre, anem a dir-ho així.
0: I mira que hem començat parlant de poesia avui. Has escollit la nova cançó de l'Anna Andreu, que ens encanta l'Anna Andreu.
1: Però la meravella que fa amb la cançó d'Antonia Fones.
0: Que la deixarem sonar fins al final. Victòria Pagès, David Fernández. Que no ens veurem més la temporada que ve, sí, eh?
1: Sí, i tant.
0: Molta sort, que vagi bé aquest estiu. I nosaltres som l'Anna Andreu i ens connectem al Carrusel. Fins demà. D'esteu vici més animal, més salvatge.

0: cel.
1: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I vam, assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
4: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.